El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, CaixaBank, tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Great Snap.
1: Matina Codina Best Moment.
2: I Joan Laporta trasllada el seu despatx a la barra central del Luz de Gas fins a nou avís.
3: Exacte.
2: Lo, ha destacat Joan Laporta.
3: Lo.
2: I el Barça descarta que la Rua passi per Plaça Catalunya per evitar trobar-se amb el tio de la Plaça Catalunya.
4: Per aquí, sisplau.
2: Prou, ha demanat Alejandro Valde. I Pepe lamenta haver marxat del Madrid sense saber que podies pagar els teus companys al vestidor. I els nens de les escoles bressols se sumen a la vaga d'educació i faran caca fora de l'orinal tota la setmana. Mama, tinc caca, ha dit una professora. I acabem parlar castellà molt fort i separando las sílabas convalidarà a partir d'ara com a C2 d'anglès.
5: Ole!
2: Estamos muy contentos, han declarat des del departament.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

0: bon dia i bona hora. No tinc gaire veu, però sí, la tinc. Per fer un programa 5 hores, meraveu sobrada, la meva veu. Com esteu? Com heu dormit? Jo poc, però bé, estic molt content de ser aquí en aquest dimecres, dia 13 de maig del 2026, saludant-vos un dia més des de la rutina, des del Matina Codina, amb il·lusió, amb energia, amb moltes ganes de micro, de ràdio i de despertar Catalunya. Des d'aquí durant 5 hores avui passaran moltes coses que de seguida us explico. De moment, ser agraïts, ja sabeu que és el més important i fonamental. Per tant, moltes gràcies per escoltar-nos des de qualsevol de les freqüències de RAC 105, per internet, a qualsevol racó del món. Ens estem llevant plegats i això no deixa de ser una cosa carregada de comunió i de... i d'alegria, eh? Hem de prendre'ns el dia, doncs, això, amb optimisme. I començarem, com sempre, parlant del temps. Avui s'espera un dia de sol amb núvols alts al matí i ruixats a la tarda al Pirineu. Les comarques de Girona no afectades per la tramuntana i el nord de Barcelona. Temperatura en descens, eh? Comencen a baixar, mestral a l'oest i al sud, demà semblant i divendres gairebé fred divendres, amb molts ruixats. Per tant, sembla que hi ha moviment... meteorològic, en parlem de seguida amb la Mònica Usart. I avui, l'endemà de la gran gala dels premis RAC 105, en què el Teatre Victòria es va convertir en el gran bressol de la música i de la indústria musical catalana, en moments emotius, espectaculars, festius i màgics, amb un Nil Moliner coronat com a millor artista, entre molts altres premis, 8 més que comentarem. Arrenquem un nou directe aquí al Matina Codina amb un puntet de ressaca emocional i també molta teca per compartir amb vosaltres de bon matí, de veritat. Quin programa que ens espera avui, eh? Us despertarem amb l'actualitat més fresca, sobretot centrada a escoltar i comentar. Deixa'm posar una mica de música d'atenció, eh? La roda de premsa patètica i surrealista de Florentino Pérez contra tot i contra tothom, eh? Una cortina de fum, especialment parlant dels mitjans de comunicació. Sembla que tot la crisi actual de l'equip blanc sigui culpa de la premsa. Un Florentino que ha dit que no dimitirà i que convocarà unes eleccions on no es podrà presentar ningú més. Escolteu una mica què és el que deia Florentino Pérez.
1: Yo me presento para devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios. Que este no es un equipo de que tiene un socio o dos o tres y que se lo están quitando, por lo que estoy viendo día a día, pues estos periodistas que hablan de algunas que no saben de qué hablan, pero hablan porque lo que nos quieren es que quieren que yo me vaya. Y yo vengo aquí a decir que no solo no me voy a ir, sino que me voy a presentar a unas elecciones, ¿eh? Porque quiero defender que el Madrid siga siendo de sus socios, nada más.
0: Bueno, de sus socios o seu només. Només parlava d'ell, eh? Un tio realment egocèntric. Doncs comentarem aquesta follia, la cortina de fum, aquesta pèrdua de paper sense precedents del president del Real Madrid. Serà un dels temes centrals del programa d'avui, eh? Òbviament, també tindrem, doncs, molts altres punts per abordar. Parlarem sobre el temps, sobre el trànsit, també sobre la resta de titulars del dia de la informació general i, com sempre, doncs, tots els virals de la jornada, eh? Entreteniment, diversió. A més, avui el Sergi Ferrer ens ha preparat una llista de col·lectius que, més enllà dels mestres i professors, haurien de fer vaga i quedar-se a casa sense la necessitat d'oferir ni tan sols serveis mínims. També ens visitarà en algun moment el nostre David Bustamante amb la seva crítica dels Premis RAC 105. Parlarem de

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Alan Lilla, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Repassem talls de tele.
1: Anem amb la 2CAT perquè el programa I ara què, de la Sílvia Abril, van entrevistar els Oscars de la competència.
0: Ai, sí.
1: I vam descobrir que l'Òscar Andreu i l'Òscar Dalmau, com es van conèixer,
0: sí,
1: de quina manera es van adonar que hi havia una certa química, sí, entre ells, al principi.
0: Perquè es veu que al principi no es portaven, eh?
1: No, no.
0: Al principi no es portaven.
2: I arriba el moment que us trobeu.
3: Primer dia d'universitat.
2: Què estudiàveu?
3: Jo, comunicació audiovisual. Sí. Arribo i veig a la primera fila un paio que ja portava probablement 20 minuts allà assegut, a la primera fila, que vaig dir, hòstia, quina ràbia, i a més anava vestit de dalt a baix de jugador de beisbol. I vaig pensar, hòstia, aquest és el típic paio amb qui mai tindria, o sigui, mai seria el meu amic.
2: Com la darrera fila, sí, i la primera fan maig.
4: En l'últim curs, sí, havíem de fer unes pràctiques amb grups de 3 persones.
5: Però nosaltres ens vam quedar sols.
4: O sigui, la gent va anar fent grupets de 3 i de cop i volta jo dic, hosti, ningú vol fer el treball amb mi, i ell igual, de dir, doncs mira, dues persones soles.
3: Entre els dos vam quedar que faríem un fals documental sobre tràfic d'òrgans.
4: Treballant, ens vam adonar que fent aquesta pràctica, sí, que ens enteníem molt bé, hi havia, sí, acudits i ens ho passàvem bé escrivint junts. O sigui, nosaltres des de llavors vam sempre que hem escrit guions els hem escrit a 4 mans.
0: Fixa't, se'ls hauria de preguntar si encara els guions de la competència encara els fan a 4 mans, va, o cadascú fa el seu tros, no sé.
6: Jo crec que ho retoquen tot entre tots. El que sí que vaig sentir al

0: Versió RAC1 ahir, sí. Toni, que estava seguint la rua i tal, i veu fer un tall, veu comentar això, que es veu que fan vacances junts i tot, els Oscars. No descansen, carai, no descansen ni a l'estiu, segons es parla...
1: Amb les parelles i dels nens, entenc,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, clar, no els dos sols, sinó ja és massa raro. Sí,
2: imagines?
0: Sí. Però això és com si nosaltres agaféssim tots els cinc una casa rural i anéssim amb les parelles, o bueno, amb qui tu vulguis, Ernest.
2: Jo
1: sempre, no. Sempre fem les talls de pretemporada.
0: No, jo dic, va, ha anat dues setmanes a Lloret de Mar.
2: Total, més, o sigui, no desconnectada del 5,
3: Ostres,
2: a mi m'agafa.
3: Has trobat el cas, jo entenc perfectament a l'Oscar Andreu, perquè aquí voldria fer un treball amb una persona que no se li veu la cara, per exemple, no? El calamar, tot aquell cabell, tota aquella ullera, que maravilla, tu.
1: Molt bé, doncs fins al quart curs de la facultat, de la carrera de comunicació audiovisual, fins al quart curs no es van fer amics, és curiós.
4: Que fort, més ràpida.
5: I acabem amb La Revuelta, perquè La Revuelta és un programa que es caracteritza per tenir molt poc guió. Sí, s'improvisa molt, sí. El Broncano és bo amb això.
0: No com nosaltres.
5: Mai saps per on anirà l'entrevista. Podríem dir que l'únic fixa de guió, si una cosa que diguis, mira, això sempre està al guió, és el Buenas Noches i el nom del convidat. Sí. És l'únic que potser respecten, no? Doncs ahir van tenir l'actor Mariano Peña.
1: Sí.
5: Mariano.
4: Ester Mauricio Cormenero.
5: Sí, senyor.
4: Molt gracioso, també.
5: I va passar això a la primera frase.
6: Mariano Peña.
7: Mariano.
6: Mariano Peña.
8: Perdona, pero es que David tampoco ha querido decir tu nombre verdadero.
6: Pero perdón, lo he dicho bien hasta ahora, ¿no? O sea, es el primero que fallo.
7: Pero es que te
6: bueno, pues tampoco, ¿no? Te pongas así entonces.
8: No, no, no.
6: ¿Te pasará más veces que te llamen Manolo Peña en vez de Mariano Peña?
8: No, Mauricio sí.
6: Mauricio Peña, claro. Claro, es que son ni a más, claro, por la...
8: Incluso ni Mariano ni Mauricio, Mauriciano.
6: Mauriciano, ¿eh?
5: ¿Eh?
2: Total mix.
1: Realment...
2: Ai, pobra.
1: És una qüestió pràcticament, et diria, ja de desinterès per part d'aquí Broncano, de, ja és que m'és igual ja qui tingui davant, no? Vull dir...
0: Però hi ha actors que es passa,
1: tan sobrat, no?
0: Al Pepe Rubianes li deien Paco Rubianes, molta gent.
1: Oh. Sí, a vosaltres us diuen un altre nom o no?
0: Sí. A l'Ala li diuen Adam.
1: Sí. L'altre dia que vaig anar... Sí, vaig anar de festa a l'Era del Sot de Vic, em vaig trobar diversos oients i alguns els hi vaig fer gravar notes d'àudio per enviar-los al grup del programa, i és veritat que n'hi va haver un que va dir Adam, sí. Adam Slillo.
0: El Miqui Núñez també va dir que era molt fan de la cançó Boomer de l'Adam Lillo.
2: Sí.
5: Seria més fàcil que em digués Adam per la gent.
1: És Adam.
2: Et podem dir Adam?
1: A mi moltes vegades em diuen Enric.
2: Però
1: ja d'abans que hi hagués l'Enric Font a RAC 105 també hi ha molta gent.
4: Ernest, Enric. A mi em diuen Santi. El futbolista Santi Cazorla.
0: A mi sempre m'han dit subnormal, quan la gent em coneix una mica més en profunditat.
2: A mi tot bé. Mar Puga o Puga. Al col·le em deien les monges Maria del Mar. Jo m'enfadava i deia Mar sense el Maria del, perquè el DNI posa el Mar.
4: Maria del Mar, és
2: molt bonito. Que no me gusta, i mi DNI pone Mar.
4: Maria.
0: Fa molt més per tu Maria del Mar,
2: eh? Oi que sí?
0: Molt més.
2: No em dieu Maria del Mar, però a mi em diuen pel meu nom.
1: Fins aquí la tele, gràcies a l'Anillo.
0: Gràcies, Adam.
9: Matina Codina, el programa de ràdio més escoltat al Nus de la Trinitat.
10: Passa ja!
9: De 6 a 11 a RAC 105 presenta Ernest Codina.
11: Tipo baixa.

0: Bé, es veu que Londres tindrà el primer museu oficial dels Beatles a Savile Row.
1: Doncs sí, obrirà el 2027. Estarà situat al número 3 de Savile Row, com ha dit l'Ernest. I és l'edifici on la banda va gravar part de l'àlbum Let It Be.
2: A mi m'agrada la del Yellow Submarine, aquella de Lila, Lila, Yellow Submarine,
3: Lila,
1: i on van oferir el mític concert d'aquell Terrat el 1969, que va ser l'última actuació del grup. El museu anomenat Beatles at Free Savile Row inclourà una recreació de l'estudi de gravació, material d'arxiu inèdit, exposicions temporals i accés al famós Terrat. O sigui, els fans, quan acabin l'exposició, podran accedir a aquest Terrat de l'última...
0: I tot això per 8.040 euros de bueno, pounds, no?
1: No sé el preu, però sí que sé que a partir d'avui les persones que vulguin visitar l'edifici es podran registrar a la web dels Beatles per obtenir entrades.
0: M'has trigat molt, no, fer el museu dels Beatles. A mi m'interessa una mica. I no sóc especialment fan, no? Però... Yeah. No, segurament deuen tenir algunes relíquies bastant xules.
4: Sí. Avui ja m'he recordat xistes.
3: Ho ha explicat a fora.
1: Sempre te'ls expliquen.
4: Se abre el telón y están preparando una paella, una serie de personas.
3: Paella,
4: mar i muntanya,
0: Sí. És igual com sigui la paella.
5: Després no tinc temps jo de fer el meu per coses com aquesta.
3: És bo, aquest és bo.
4: Entonces la paella no havia mucha carne, no? Estava muy sosa. Se cierra el telón.
5: No havia telón en ningún momento.
3: Clar, sí, han posat un...
4: Nombre del cantante.
3: Nombre del
4: cantant. Dice, pon más carne.
3: Era bona. No era aquest, toque más
1: pillar. Mare meva, no entenc res.
0: Cazorla.
6: Sí.
0: Vull saber quin és l'àudio viral segons tu d'aquest dimarts.
6: Doncs un d'una estació de Rodalies que té una megafonia bastant peculiar. Bé, peculiar potser no és la paraula, perquè o bé ha cobrat vida i han bugit o l'han buguejat, que també podria ser. Sí. Però creieu-me que ni l'estació de Sants té tantes correspondències com aquesta, que en algun moment fa sonar fins i tot algun so així com estrident, que a les 6 del matí agafen el tren ha de fer una de gràcia.
7: Correspondencia con líneas 1, 3 y 4 de cercanía y metro. Correspondencia con ferrocarriles de la Generalitat. Correspondencia con metro y servicios regionales. Correspondencia con líneas 1, 3, 4 y 7 de cercanía y metro. Servicios regionales. Y trenes de larga distancia, correspondencia con líneas 4 de cercanía y ferrocarriles de la Generalitat. Tranvía, PEP y PEP, ferrocarriles francesos y tranvía.
0: Molt molest.
1: Quina
0: no, però això és la mateixa estació. Tot. O sigui, és una sola estació,
6: sí,
0: té correspondència amb tots aquests serveis.
7: El Club Aragó. Barcelona, Plaça de Catalunya.
6: També?
7: Torre Blanca.
0: Deu arribar a Lleida i tot.
2: Increïble.
6: Bacaris, sí, sí.
0: Hòstia, si això fos veritat, estaríem parlant del subsol més foradat de la història.
6: És un hub.
0: Però no saps quina estació és, no saps.
6: No.
8: Matina Codina amb l'Ernest Codina.

0: de professors a les escoles que està afectant les carreteres, eh? I també, més que mai, a l'Antonio.
1: Qui és l'Antonio?
2: Qui és aquest?
0: No? L'Antonio no sé. És un senyor de 82 anys que es veu que té 14 nits.
2: Ostres, uau, ostres, pobre tio.
0: De cop, diablo, de cop i volta un tsunami d'hores cuidant els nits. Ui. Aquest home s'ha deixat molta feina i l'Albert Tom n'ha fet un seguiment i ens ho vol explicar. És una nova història de no superació. Bon dia, Albert.
3: Bon dia a tots. Avui us presentem la història de l'Antonio, un senyor de Sant Pere de Torelló que tenia com a somni poder-se retirar al seu hort de casa, carregat de patates, tomates i gallines. El seu lema, la pau. La seva passió, passejar al costat del riu.
2: Quina vida frenètica.
4: Sí, tenia les gallines a l'hort, eh?
3: Però el pobre Antonio porta molt temps cuidant els seus nets. Fa 17 anys que està encadenant malalties dels nanos.
2: Ostres!
3: Antonio ha hagut de cobrir refredats, grips, xarampions, angines, pneumònies, asma, bronquitis, varicel·les i fins i tot una diarrea de l'ocellet que tenen a casa d'un dels fills.
0: Hòstia, quina salut més fràgil, no, aquesta canalla?
3: Es veu que necessitava unes gotetes, l'ocellet. I com els pares treballen, se van deixant... I ara que portava... Ara que portava una ratxa de 6 dies seguits sense fer-se càrrec de cap nano, ai, la millor ratxa des de 2009, els professors han decidit deixar l'escola per reivindicar els seus drets. L'Antonio es pregunta on són els seus de drets. Però mentre pensa la resposta... Ja han trucat el timbre, ai, per encalomar-li els seus 14 nets a casa.
2: Els 14!
3: No! Tracs, allà estan ells, el Marc,
0: repassem-los,
3: la Laia, en Pol, la Júlia, el Jan, la Martina, el Nil, la Clara, el Martí, la Paula, l'Arnau, l'Emma, en Pau, l'Ona i l'Àlex.
0: Noms molt catalans.
3: Tots amb les seves respectives ganes de fer caca i la seva respectiva gana. Perquè a Cal Antonio tots els pares deixen els seus nens sense esmorzar. Com l'avi té temps.
2: Ai, no.
3: De fet, aquesta vegada, en lloc de ser 14 nets, l'Antonio n'ha comptabilitzat 15.
0: Com és? Sí.
3: D'on ha sortit l'Aldo?
0: Com és que s'ha descomptat?
2: No? Sempre hi ha un cavall.
4: Per què?
3: Entre els dies festius de l'escola, els dies de lliure disposició, les jornades partides, els dies d'emergència per vent o pluja, i ara les noves vagues, l'Antonio ha deixat de gaudir la vida. Ara l'hort ja no li agrada tant.
5: Ai, pobre.
3: I el río, una mierda.
5: Una pena.
3: Tot allò que idealitzava ho ha acabat odiant. L'Antonio vol viure en un pis ara de 50 metres quadrats enmig de l'Eixample, rodejat de perruqueries xineses.
0: Quin canvi en els somnis, eh?
3: I sol, molt sol. Com el Macaulay Culkin, el nen de Solo en Casa.
2: No es deia Culkin.
0: Bé, està fastiguejadíssim l'Antonio i jo puc entendre. Una de les seccions més anticonceptives dels últims mesos aquí a Matina Cuina, aquesta que ens ha portat l'Albert Tom en una nova entrega de les històries de no superació. Gràcies, Albert.
3: A vosaltres.
0: Algun missatge per l'Antonio?
3: No, escolta, que molts ànims. I si té un temps, tinc un nano que li puc deixar, també.
6: Ah. Ja que no pots triar a quina hora sona el despertador, almenys tria el programa. Matina Codina, de 6 a 11, a RAC 105.

0: Dimecres, bé, encara no ha sortit el sol, no? Mònica Osar, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. No, encara no ha sortit, no. Hi ha alguna clariana ja, per això? Sí, perquè ja he vist núvols, sí. Ja no està fosc, ja comença a sortir ben d'hora aquest sol.
0: I el tenim gairebé consolidat, l'horari d'estiu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta, avui ara no podem parlar de res més que no sigui el temps, perquè...
1: Després analitzem coses.
0: L'altre temps ens apreta.
1: Sí,
0: l'altre
1: sí,
0: temps ens apreta, però
1: totalment.
0: Avui què? Ai, perquè ahir Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, ahir a la tarda...
0: Hi va haver tempestes fortes, sí, a molts punts de Catalunya.
1: Sort que havíem avisat. A més, vam donar ahir un parell de punts que van ser al Vallès Occidental i també la zona al voltant de Montserrat, i van ser els llocs on van enganxar unes tempestes més intenses, fins i tot a Montserrat van acumular més de 50 litres per metre quadrat, vam tenir moltes calamarsades i va ser una tarda mogudeta. Doncs avui de moment comencem el dia amb la ressaca d'aquestes pluges, que què vol dir? Doncs amb molta boira i també amb alguns núvols baixos. Ara al matí podrien deixar fins i tot 4 gotes a la costa central ara a primera hora, i durant tot el dia més núvols al nord del país i més sol cap al sud. I a partir del migdia, una altra vegada ruixats, però avui concentrats a les comarques de Girona, nord de Barcelona i també al Pirineu. I comença a baixar la temperatura diurna, avui a l'interior i comarques del nord, i els propers dies també cap a la resta del país.
0: Mònica, moltíssimes gràcies per actualitzar-nos meteorològicament de seguida totes les notícies d'aquest 13 de maig al Matina Codina.
2: Cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: Quina canya, quin vigor, quina força discutaquera que porta aquesta cançó original de Faithless, l'Insomnia, amb la nova veu de Bebe Rexha. Un punt de vista bastant més contemporani d'aquest número 1 de les pistes de la New Religion aquest any, Faithless, al Festival Cruïlla de Barcelona, 6 i 33 minuts. Bon dia, Catalunya. Pirip-pip-pirip. Pirip-pip. Des del matí de Codina de RAC 105, ara fem les notícies en format breu. Heu de saber aquesta hora que Florentino Pérez ha convocat eleccions anticipades. El Real Madrid ja ha disparat contra la premsa en un atac sense precedents, una cortina de fum, un discurs patètic per un dels millors empresaris del món. El dirigent va perdre els papers durant més d'una hora, va carregar contra l'ABC, va posar noms i cognoms de periodistes, va responsabilitzar-los de fer gran la baralla entre Valverde i Tchouaméni i va tornar a posar el cas Negreira sobre la taula, cosa que el Barça estudia denunciar. A més, algun comentari sexista, racista, bueno, en fi, no sé, és que no hi ha per on agafar el que va fer ahir Florentino Pérez. Ho comentarem avui amb certa diligència i també extensió aquí al Matina Codina. I a casa nostra, avui fan vaga els mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès. És la primera aturada territorialitzada del nou cicle de protestes. Arriba l'endemà d'una gran vaga general i els docents ja avisen que avui tornaran a tallar carreteres. I el Ministeri de Sanitat obre la porta per relaxar les quarantenes per antivirus. Plantegen que els asimptomàtics que donin negatiu puguin acabar-la a casa seva. De moment no es poden moure de l'hospital, però a partir de diumenge doncs, ja podran rebre visites. 6 i 35 minuts del matí, Brussel·les vol prohibir les xarxes als menors aquest mateix estiu ja, eh? La Comissió Europea ha anunciat que treballa contra rellotge en una llei comuna, de moment però no concreta en l'edat mínima del veto, i el judici contra els Pujol avui serà el torn dels informes finals de les defenses. Els advocats de la família respondran les acusacions finals de la Fiscalia. Després els investigats tindran dret a l'última paraula i quedarà ja vist per sentència. I la justícia absol Jair Domínguez per dir que el feixisme se'l combat amb un cop de puny a la boca. L'Audiència de Barcelona conclou que no va ser delicte d'odi i l'ha exculpat. El tribunal però rebutja que Vox pagui el cost del judici. El director de l'Hospital de Sant Pau nega que incomplissin els protocols en el cas del nadó presumptament maltractat. Això tot i que Salut els vol sancionar precisament per incomplir-los. Ho ha dit BTV, on ha admès que hi ha maltractaments que no es detecten. Més titulars. Una part dels advocats catalans reclamen vetar els jutges que no parlin la llengua. Ho demanen en un informe d'Òmnium presentat al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. En 20 anys, les sentències en català han caigut del 20 al 6%. I Gabriel Rufián denuncia que ha estat víctima de 3 agressions als carrers de Madrid. Ho ha dit el cara al show de la Sexta, Marc Giró. El republicà no ha parlat de política catalana i ha insistit a crear un nou front d'esquerres. I a la resta dels esports, el Girona cau provisionalment en zona de descens després de la victòria del Llevant 2-3 al camp del Celta. El Girona té 39 punts i un partit menys, que juga demà contra la Reial Societat. També té 39 punts l'Espanyol, que marca la salvació i que avui a les 7 de la tarda rep l'Atlètic de Bilbao en un partit crucial per la salvació. I a 2:15, el Barça juga al camp de l'Alavés. Pel que fa al temps, ens ho deia la Mònica Usart, avui els ruixats no seran tan generals com ahir, tot i així tenim l'atmosfera moguda, passaran coses que anirem explicant aquí al matí a Codina de RAC 105. Gràcies per acompanyar-nos, és un plaer, fem una pausa, tornem de seguida amb moltes més coses, totes les que necessites per arribar content, alegre, divertit i desperta al matadero. Ara tornem.
1: Matina Codina.
0: Hola, Sandra.
2: Hola, mare meva.
0: Doncs el protocol diu que toca felicitar-te.
2: Ai, perdoneu, estic emocionada. De veritat, no sabeu la tasca que feu. Sí, us agraeixo molt.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
3: RAC 105 Barcelona. La gran festa de la rumba arriba aquest estiu al Bars Festival. Els Gypsy Kings de Nicolás Reyes i Los Manolos actuaran plegats en un concert on la rumba flamenca i catalana, les guitarres i el ball seran els grans protagonistes.
4: El 30 de juny vine al Poble Espanyol a celebrar la rumba més històrica. Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
3: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
4: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
3: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
4: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
5: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
9: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya 2 invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
10: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: Doncs gairebé literalment, hem estat desperts tota la nit perquè m'han palmat dels Premis RAC 105 aquí a l'estudi del Matina Codina. Mar Puga, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Et saludo amb aquesta cançó enèrgica, que és com estem, Quan es dorm poc, també s'està bé,
1: Poc per no dir res, pràcticament.
0: Sí. Com deia Steve Aoki, ja dormirem quan ens morim.
1: Això mateix.
0: Bueno, potser massa vius estem, també.
1: Potser no cal tant.
0: Jo ja estic pensant en la migdia d'avui, que serà èpica.
1: Jo també tinc les ganes de marxar avui.
0: Bueno, espera't, home.
1: No, però farem un gran programa, Clar, però és veritat, tinc ganes de dormir.
0: Bé, ben recollit el cable, ben recollit el cable. Escolta, què, no, molt ràpidament, com estàs després de presentar la gala dels Premis RAC 105 d'ahir?
1: Molt feliç, com en un núvol, no? Tothom, paraules precioses, tothom feliç, jo feliç, com, no sé, un somni, Ernest, si em preguntes.
0: Sí, home, Teatre Victòria, no? Un bressol fantàstic per reconèixer tot el talent, tota la tasca artística, de la indústria musical catalana. Vull dir que, escolta'm, estem molt contents, estem joiosos, estem platòrics, són 6:45 del matí, la vida continua, hem de fer les efemèrides i acompanyar milers de matineros cap al Matadero. Per tant, quan vulguis.
2: Un, dos, tres,
1: és que tenim una química. Vinga, avui fa 31 anys que Alison Hargraves es convertia en la primera dona en fer el cim a l'Everest. Sí, ho va fer sense oxigen. I va ser història, perquè va ser, doncs, la primera dona, com he dit.
0: Molt bé, i a mi em costa pujar les escales de 3 pisos.
1: Vinga, i un 13 de maig del 1989, a Pequín, grups d'estudiants es reunien per iniciar una vaga de fam.
0: Bueno, doncs escolta, ja sabeu que el dret a vaga existeix i la vaga de fam és una de les vies que molta gent agafa per protestar.
3: Un domingo a la tarde fui a los coches de choque.
1: Aquesta efemèride m'encanta, i és que jo no ho sabia, i un 13 de maig del 1950 es va celebrar la primera cursa de Fórmula 1 al Regne Unit, al circuit de Silverstone.
0: I tu ets fan de la Fórmula 1 actualment,
1: I tant que ho soc, i molt, per això estic feliç.
0: D'on et ve, a tu, aquesta afició?
1: Del meu pare. El meu pare ho ha vist tota la vida, i a casa ho hem mirat, de petit havia anat al circuit, aquí a Montmeló alguna vegada amb el meu tiet, amb uns amics, amb el papa, amb el Víctor, i mira, escolta, ho hem mirat, i pues, he tingut èpoques de més i menys, ja tinc època de més.
0: Sí, gas i passió, i les carreres de Fórmula 1 normalment són dissabte o diumenge al migdia,
1: exacte,
0: no? Aquell moment de l'aperitiu, allà. Sí, té la seva màgia.
1: Està bé.
0: A veure, música de Pastorets, el 13 de maig, espero que estigui ben justificada.
1: Sí, home, i tant que ho està, perquè et parlo de pastors. És que és una efemèride que a mi m'han curiosit molt. I és que un 13 de maig del 1917 tenen lloc les aparicions de Fàtima.
0: Aquesta efemèride és necessària, tu creus, o no? Doncs
1: pues a mi m'ha interessat molt, perquè tres nens que són pastors, Lucía dos Santos, Jacinta i Francisco Marto, afirmen que van veure la Verge Maria. I, jolín, pues a mi m'ha semblat superinteressant que tres pastors van veure la Verge tal data com avui.
0: Hem d'anar explicant cada dia als pastors que han vist verges.
1: No sortirem
0: d'aquí, Jo algun dissabte a la nit també l'he vist, la Verge. Vinga, va.
1: Ara va, sí, això t'agrada més. Avui és el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol.
0: Ja sabem que la capacitat de lideratge i de gestió del vestidor són dues de les grans virtuts dels entrenadors de futbol, més enllà de l'estratègia, no?, i de saber endollar els jugadors. N'hi ha de molt bons entrenadors de futbol i d'altres que són capaços d'enfonsar equips, com s'ha vist en aquest últim cas amb el Real Madrid. Avui el Real Madrid protagonista d'aquest programa. Sí. Tu saps què ha passat amb Florentino Pérez o no?
1: No, ahir ho veu explicar, això de la roda de premsa, no? Però no t'ho sé explicar.
0: Avui estigues pendent del Matina Codina, que ho sabràs tot. 13 minuts i les 7, aniversaris dels famosos. Va, som-hi!
1: Ei! Avui l'actor Robert Pattinson, el vampir de Crepúsculo, fa 40 anys ja. També l'actor Jordi Sánchez, el López, de Plats Bruts, o el Recio, de La que s'avecina, en fa 62. L'actor Herbie Keitel en fa 87, de Taxi Driver o Pulp Fiction. També l'actor Ferran Renyer, de Majoria Absoluta, en fa 76. El jugador del Celta de Vigo, Òscar Mingueza, en fa 27. I acabarem amb un músic que és històric. Ell és l'Stevie Wonder i en fa 76.
4: No New Year's Day to celebrate. No chocolate.
0: I just called to say I love you.
1: Oh, yes.
0: Molt bé, home. Què diuen els astres?
1: Diuen que els Àries avui tindreu l'energia molt alta i bona iniciativa. És un bon dia per començar projectes o prendre decisions. Verges, claredat mental i bones oportunitats a la feina i als estudis. Aquaris, inspiració, creativitat i connexions socials positives. Els Peixos, una intuïció molt afinada i moments especials en l'àmbit emocional. I en canvi els escorpins, Ernest, podríeu notar més tensió emocional. No us disperseu massa avui. Alerta.
0: Dispers jo, si estic concentrat i connectat.
1: Sempre.
0: No, però sí que tinc una mica les emocions a flor de pell. Veus? I avui les hauré de controlar perquè vaig una mica desbocat, eh? Gràcies, Marc Puga.
1: A tu.
0: Vinga, cop d'ull a les carreteres, perquè recordeu que avui hi ha vaga una altra vegada de mestres i professors, en aquest cas al Baix Llobregat i també a la zona del Penedès, i ja avisen que tornaran a tallar carreteres. Per tant, de moment, primer cop d'ull a la xarxa viària amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Com està el pati?
5: Bon dia, doncs, efectivament, comencem la jornada d'avui, un altre dia més a pendents d'aquestes manifestacions del professorat, però de moment el que tenim són diverses incidències actives. Ara mateix la xarxa viària ens deixa dos accidents a l'AP7 durant aquesta matinada, un a l'altura de Vilafant, on es tallen fins a dos carrils de circulació i es provoca un quilòmetre d'afectació en sentit nord. L'altre accident ha estat concretament al punt de Barberà del Vallès, en sentit sud també amb un carril tallat i fins a 3 quilòmetres de cues a aquestes hores del matí. També tenim una avaria a la C25 a l'altura de Sallent, que talla un carril en direcció Girona provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també ara mateix tenim congestió en tot el nus de la Trinitat, unes retencions ja habituals que afecten de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament l'entrada des del Llobregat també ara mateix ja pateix retencions habituals en direcció Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Vinga, gràcies, Ferran. Aviam, ja... jo crec que li canviarem el nom a la secció.
1: Per què?
0: No, deixarà de dir-se el hit per sortir al llit i es dirà les obsessions de Marc Puga.
1: No, Ernest.
0: Les obsessions aquesta, musicals de Marc Puga.
1: Aquesta cançó que sona ara no ha sonat mai a RAC 105 amb mi, almenys des que jo estic aquí.
0: Ja, però, per exemple, jo vols que et digui la meva opinió, eh? Ja saps que hi ha confiança. Avui era dia per posar una cançó del millor artista de la gala dels Premis RAC 105. Jo crec.
1: Ai, pues posa-la.
0: No,
1: posa-la.
0: Però en canvi tu diu, creus que has de posar Manu Guix.
1: Perquè, aviam, ahir...
0: Un altre cop Manu Guix. Cada setmana Manu Guix.
1: No, l'he posat una vegada. Vaig posar un Manu Guix en tota la temporada. He posat una vegada Manu Guix. I ahir, clar, ahir va passar una cosa.
0: Que no, que jo t'ho dic, que tinc les emocions a flor de pell. Fes el que vulguis, és la teva secció. Però considera les cançons que poses.
1: A mi no t'enfadis tant d'hora,
0: que no m'estic enfadant.
1: No em fotis bronca, no, que ahir vam estar molt bé, tu i jo.
0: Tu creus que jo m'estic enfadant?
1: No.
0: Jo crec que els oients han de saber... què passa, què succeeix entre bambolines i els intríngulis del programa.
1: Jo el que vull que sàpiguen
0: els ullins. Jo vull que la gent entengui per què posarem Manu Guix ara. Aviam.
1: Ara ho entendran, perquè justament era per parlar dels Premis RAC 105, perquè ahir es va esdevenir un moment entre el Manu i jo, molt íntim, perquè vam fer un confessionari com la Rosalia. Clar, i segur que hi ha gent que no ho ha escoltat o que no ho ha vist i està desitjant veure aquell instant, no? Per tant, poden entrar a la xarxa més i recuperar-lo. Dit això, vull que us deixeu seduir pel Manu. Per això poso una cançó on ell diu...
0: Tu ja t'has deixat seduir pel Manu.
1: Home, jo, de fa anys que em vaig deixar seduir pel Manu.
0: Perfecte.
1: Llavors, hi ha una cançó que diu Deixa't seduir pel ritme, que es diu de tant en tant. És una cançó antiga i és bon rotllera, us farà començar bé el dia i us insisteixo, deixeu-vos seduir avui per Manu Guix.
0: De tant en tant, el hit de la Marta.

0: Si ens falta energia, l'anirem buscant, no ens estarem de res. Bueno, escolta, declaració d'intencions, l'energia la trobaràs aquí al matí, a Codina de RAC 105, 6 minuts i les 7. Marc Puga, moltes gràcies.
1: A tu, home, a tu.
0: I gràcies al Manu Guix per venir ahir.
1: Sí, t'estimem, Manu.
0: I entregar el premi al millor artista. Ja sabeu que treballem junts als Estudis Medusa, també a Planoles, amb el Nil Moliner, que ha estat guardonat el millor artista a la 6a edició dels Premis RAC 105.
2: Matina Codina. Abans de les 7.
3: Quin truc ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: Els treballadors de RAC 105 estem de ressaca emocional i també una mica física. Tenim el Mulet destrossat. Bon dia.
1: Mulet.
4: No? Doncs sí, bon dia, Catalunya, bon dia, Osona, bon dia, què tal, com esteu, família? Com ha anat això? Esteu descansats o no? Heu pogut dormir?
1: Poc.
0: A veure, la sensació és que nosaltres, clar, estem encara amb l'adrenalina a la pell, llavors, cansats no estem. També diré, Arnau, no m'aguantes res, tio, és que no m'aguantes el ritme. El ritme, el ritme de les estrelles has d'entendre que és aquest, eh?
4: Vull dir... Mira, estic ja ratllant els 40 anys. De fet, jo no tinc el... No vaig tenir aquest punt d'adrenalina que teníeu vosaltres perquè jo estava més darrere l'escenari. De fet, vaig estar amb tot el tema de les xarxes, però tampoc he pogut dormir gaire, no sé. Vaig arribar supertard, de plataforma, més o menys em vaig ficar al llit, el meu fill s'ha despertat, ha pujat al llit nostre, llavors ha costat dormir. Bueno, vull dir, jo crec que he dormit 2 hores, amics.
0: Sí. Ànims.
4: Una prova... I estic aquí davant de la porta de casa, a punt d'agafar el cotxe per sortir. De
0: encara fet, ets a Osona,
4: voleu que fem un experiment molt ràpid, tio?
0: Si fem l'experiment, no fem el contingut que havies preparat, eh?
4: No el fem.
0: Val,
4: voleu sentir com sona Santa Eulàlia de Riuprima, eh?
1: Sí.
0: Val, silenci.
4: Mira, doncs,
0: silenci. Se senten els ocellets.
1: Oh, quina pau, eh? Igual, que la Diagonal de Barcelona, vamos.
0: Perdona.
4: Què et sembla?
1: M'ha relaxat, mira.
0: Ets a dins del cotxe davant de casa teva, no?
4: Bueno, ara sí, he baixat per fer aquest contingut que tenim entre mans i ara torno a pujar dins
1: aquest
4: del cotxe.
1: Aquest experiment.
4: Sí, perquè si ho faig dins de casa desperto tothom, saps? Per... Aquests crits que foto a 9 al matí.
0: Perquè l'exercici sigui més realista i immersiu... Quants graus tenim a Santa Eulàlia de Riuprimer? Poble que està a prop de Vic, a Osona.
4: És una molt bona pregunta que m'estàs fent. Estic engegant el cotxe, ja saps que vaig amb un Ibiza de l'any 2007, que és el que em permet el meu ritme de vida. Està iniciant-se, que no acaba d'iniciar. Llavors no et puc dir exactament la temperatura,
0: tio. No, però fa fresquet, entenc,
4: m'està fallant hasta el cotxe. Espera. 10 graus i mig.
0: Hòstia, és fred, això, eh?
1: Déu-n'hi-do.
4: Sí.
0: És que, clar, ahir va ploure i ja ho ha dit la Mònica, que l'ambient ha quedat fresc a primera hora del matí, que hi ha boires i núvols baixos a molts punts de Catalunya. Arnau Mulet, t'esperem, vigila amb el cotxe.
4: El contingut d'avui el tindreu demà, amics.
0: Molt bé.
1: Nervis.
0: Molt bé. Escolta, si tens son i ja estàs cansat i has de parar a una àrea de servei a fer un cafè, avui calma i tranquil·litat, eh?
4: Ho faré, sí.
0: Vinga, abans
4: de...
0: Adéu. Gràcies. Un aplaudiment per l'Arnau Mulet, com cada dia abans de les 7 del matí.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir 2 lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no. No i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí. Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar.
9: Hasta 30% de descuento. Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home. I vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
11: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
12: Vols registrar la jornada laboral?
3: TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
13: 7, 15, 19, 28 i 35. Els sols, el 3 i l'11.
12: Consulta si n'has resultat guanyador, al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
14: Sí, però... Les nostres veus, ja les coneixes.
15: Vols dir, Ernest?
16: Sí, home, jo diria que sí.
14: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
15: Va, segueix-nos a Instagram.
17: @RecSensing. Actualitat musical.
18: Entrevistes.
17: Gags.
18: Premis.
17: I el dia a dia dels nostres locutors.
19: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa.
20: I valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
21: Gràcies, senyora nena. Estàs guapíssima. Alegria, brava, carinya.
17: I tot això amb un sol clic. @RecSensing. Segueix-nos a Instagram.
0: Són les 7 en punt del matí. Molt bon dia, Catalunya. Bon dia, matineros.
17: El turisme en família de Rosa dels Vents. Aquesta primavera patrocina aquest espai.
0: A veure, va, aviam. És que jo avui ho faré tot amb la base dels Premis RAC 105, perquè encara, clar, encara estic una mica condicionat i per mi continua. Continua la gala perquè va acabar tard la cosa i el programa aquest comença massa aviat.
19: Ho vau fer tan bé, Ernest. Se us veia tan, tan solvents, tan preparats per presentar uns,
20: gràcies,
19: uns Gaudí, uns Goya, uns...
22: Se us va notar que estàveu enrotllats en algun moment.
19: Sí, això també és veritat.
20: No diguis això.
22: La gent m'ho preguntava.
0: Com sempre fem en aquest programa i en aquest equip, jo crec que fem el que podem.
19: Sí.
0: Val? I es va intentar complir amb les expectatives que estaven altes. Per què? Perquè som una emissora de primera divisió. Llavors, bueno... I vam intentar ser uns presentadors de primera divisió i felicitats a tot l'equip de RAC 105 i a tothom que els ha fet possible, i tampoc farem aquesta cosa d'autobombo d'autofalar-nos a les 7 i 1 minut del matí.
19: Però hi ha molta gent darrere d'una gala com aquesta que no surten mai als crèdits, i companys que t'ajuden a seure, i companys que des llums, que tal... I
0: algú cobra el Teatre Victòria, per exemple.
19: Sí, hi ha algú que el tanca. I ha de mirar que no quedi ningú al lavabo, que no quedi cap jaqueta...
0: Sí. Ha de funcionar cada foco, no? cada canapé del backstage.
20: Tot
0: això. Bé, escolta'm, bon dia, Xavi Cazorla. Bon dia, Marc Pugà. Bon dia, Sergi Ferrer.
23: Hola.
0: I bon dia, Alan Lillo.
23: Hola, bon dia.
0: A veure, avui hi ha tantes coses que jo crec que hem de fer... De moment hem de fer l'infopuga.
20: Sí. Home, sí, gràcies.
0: De la Marc Pugà. O sigui, avui... Anirem pasito a pasito, suavecito.
20: Va, doncs aquest avui l'infopuga m'agrada molt a mi, perquè s'ha produït un canvi notable.
0: Ara ens ha d'agradar a nosaltres.
20: En el món de les cites. Us agradarà. En el món de les cites hi ha una nova moda, una nova tendència. Sí. I és que cada vegada més homes joves, per tant no us interpel·lo, trien dones més grans.
19: Això
20: molt escoltem bé el Beto, ho enteneu? Per la Jana i el Max Iglesias.
22: Hem pillat que flipes.
0: Vale. Això són dades empíriques. I...
20: Sí, és un estudi que llegeix. Jo llegeixo estudis,
19: sí,
20: no saps.
19: TikTok.
20: Alguns diuen que les dones més grans aporten més maduresa emocional, estabilitat i tenen clar què és el que volen, a diferència de les dones més joves. Altres creuen que els homes joves d'avui són més oberts de ment i donen menys importància a les expectatives tradicionals sobre l'edat. Per tant, que els joves són moderns i les dones grans saben el que volen i s'entenen perfectament.
0: Jo estic molt a favor, i segurament hi ha gent com el Santiago Segurata que pensa que gallina vella fa bon caldo.
22: Bueno, sí, claro, sí. Nunca mejor dicho, o sea, la gracia es la mujer mayor en casa haciendo la cena.
0: No, anava per aquí.
20: Mai entén el que explica.
0: Pot ser que hagi anat a buscar l'opinió més desafortunada.
19: Sí.
0: Sí, no, aviam, és veritat que jo estic una mica en aquest punt, i ara deixar que estic ja totalment desfermat, ja explico el que penso. Jo crec que sí, que aquest estudi té raó.
20: Que sí que té raó, no,
0: que
20: busques
0: en
20: estabilitat
0: en busques
20: emocional.
0: Enteresa, estabilitat emocional, la conversa profunda, la copa de vi, i deixar-nos estar a tonteries pròpies de l'adolescència o d'etapes més incipients de la vida.
19: Madures calientes en tu zona, Ernest.
20: Sí. El meu estudi diu que les normes de les cites...
0: No has entès l'estudi.
19: No, a mi em va sortir un altre.
20: No, que aquest estudi diu que les normes de les cites estan canviant i la gent el que prioritza actualment és sobretot la connexió, l'estil de vida i la compatibilitat, que no tant l'edat. Tot i així, és veritat que cada cop, encara que estigui més acceptat, continuen havent relacions que poden rebre prejudicis socials i que la gent critica, no. Però escolta, sigueu feliços.
0: Cada vegada s'està imposant més la tendència que dones grans van amb nois més joves, sí. Que fins
20: exacte.
0: Ara havia estat
20: exacte,
0: sempre al revés. Ha passat amb el Max Iglesias, no? I l'Aitana Sánchez Gijón, per exemple.
2: Muy buenos días.
20: Hola.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Home, Carlos Sobera, bon dia, Carlos. ¿Qué tal?
2: Vamos a cambiar a partir de ahora las normas de First Dates.
20: ¿Sí?
2: Y ahora vamos a poner maduritas calientes contra
0: però
2: jovencitos.
0: Però que no són calientes, les maduritas. Són maduritas i prou.
19: Són senyores grans, hem de dir.
2: Amar es dar a alguien el poder de herirte y confiar en que no lo hará.
20: Quin fàstic.
2: Amar es sentirse libre y acompañado al mismo tiempo. El amor verdadero no pesa, acompaña.
19: Deixeu-lo, deixeu-lo.
2: El amor no siempre salva, pero siempre transforma.
19: Deixeu-lo perquè el ChatGPT te'n dona 10 i quan acabi a la 10 a veure què fa.
2: No, porque le he pedido 20. Cuando tú vas, yo vengo. El amor es el arte de encontrar hogar en otra alma.
0: Recogemos el dinero.
2: Recogemos el dinero. ¿Recogerás? Y me voy a mi casa.
20: Ah, mejor, y no vuelvas.
2: La respuesta es correcta.
0: Recogemos el dinero y la secció de la Mar Puga. Molta gràcia, eh?
20: Vosaltres.
0: Vinga, 7 i 5.
16: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Ahir aquesta cançó va rebre un premi a millor cançó, eh? Sí. Els nostres companys de RAC1, els Teloners, van fer entrega d'un dels dos guardons que va guanyar l'artista del Baix Llobregat. Ja sabeu que millor artista i millor cançó per aquesta, Tu Cuerpo en Braille, 7 i 8 minuts.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Xavi Cazorla, bon dia.
2: Hola!
0: La mare que el va matricular al Florentino Pérez, eh?
3: El Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Tan tranquils que estàvem ahir la tarda, i de cop i volta, aquesta bomba que ja ens va fer... estar pendents tota l'estona d'això, sí, mentre estàvem al Camerino, me'n recordo ahir, al Camerino del Teatre Victòria, amb el Joan Dausà, que estava a punt d'engegar la gala,
4: sí,
0: i estava escoltant la ràdio i mirant Twitter, i s'ha tornat boig.
2: Molt fort.
0: S'ha tornat boig, Florentino Pérez.
5: L'ocasió s'ho mereixia perquè feia 11 anys que no feia una roda de premsa i va dir... Txè, d'aquestos en recordareu.
2: Hòstia, feia 11 anys?
5: 11 anys que no feia una roda de premsa. O sigui, una cosa és quan ell ha fet presentacions i coses, i altres que accepti preguntes de periodistes i tal, sí, obertament.
2: No hacía falta.
0: Eh? Jo aquest matí he sentit 13, que deu ser una d'aquestes dues coses.
5: Entre 11 i 13. 12,
0: és igual, 12. Molts anys, més de 10 anys.
5: A les Canàries, on sigui. Bueno, és igual. La qüestió és que va fer una roda de premsa a Florentino Pérez, on bàsicament va convocar unes eleccions que no té cap mena de sentit, perquè és molt difícil presentar-se, perquè has de ser ultramilionari i tens 12 dies per presentar-te, o sigui, és molt difícil cada lloc.
0: 20 anys de soci i un patrimoni de 300 milions.
5: És un pèl complicadet, pel que sigui.
2: Un parell de filtres.
5: Sí. Sí.
2: És un club de los socios. És un club de los socios.
5: De los socios.
2: Solo tienes que tener 300 millones y te puedes presentar. És tan fácil como eso.
5: Sí, sí, és tan fàcil com això. I Florentino Pérez va aprofitar per disparar a tot Cristo, bàsicament, al Barça pel tema Negreira i sobretot als periodistes. Vale, he fet un petit resum de highlights, de cosetes que va dir.
6: Me tendrán que echar a tiros. Solo he ganado 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Si no he ido al médico. Que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales del cáncer. Y digo, mira, no me cago en tu padre, porque en Madrid yo quiero que lo vean los niños del mundo, que lo van a ver enseguida, gratis. Anuncio aquí que me voy a dar de baja de la asociación de ABC por honrar a mi padre. Ese señor que habla por ahí, que en acento sudamericano, ¿por qué no se meten con el Atlético de Madrid? Porque yo llevo 26 años. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro. Pero como se pelean los jóvenes, le das una patada en el S, luego al otro te la devuelve y al final nada. Y son amigos también.
0: Bueno,
2: que
0: doncs,
2: fort, aquest... és increïble, és història.
5: És brutal, eh? Llàstima que és 50 i pico segons i no falten moltes coses a matisar. Però d'entrada una cosa que han dit molts mitjans és, sobretot els afins,

0: És que s'han quedat amb, home, però ha convocat eleccions i ha sortit per desmentir que no està malalt, perquè deien que està malalt, pobret. Diu, sí, sí, vale, si això va... És que tot el que diu darrere...
1: Sí, sí, sí.
2: Voy a decir una cosa.
0: Diga.
2: No estoy enfermo para nada.
3: No.
2: Es que para nada. Yo no entiendo por qué me dice que estoy enfermo.
4: Yo creo que está bien.
2: Exactament.
5: Sí. Bueno, el cas és que si aquest any hagués guanyat algun títol al Real Madrid, aquest senyor no hauria sortit. Per tant, tot això es resumeix en que és una cortina de fum perquè fa dos anys que el Madrid està en blanc, que al Barça li comença a anar bé les coses, no? Llavors, representa que aquests títols no els ha guanyat per culpa dels atacs dels periodistes. Els periodistes l'únic que han fet és assenyalar aquesta crisi institucional i esportiva del Real Madrid. I aquest senyor s'ha tornat boig perquè és un nen consentit, és un milionari que té una empresa que li va superbé, que és Acesa.
2: Sí, i tu no.
5: No, i ja està, i surt allà i jo soy el mejor empresario del mundo, això ho va dir,
0: sí.
5: I el mejor president de la història del Real Madrid.
0: A mi vosaltres
5: sou tots una colla de pardillos.
0: Jo t'haig de dir que trobava molt a faltar aquest esperit de president d'equip de futbol dels anys 90, que era una mica retardats.
2: Pues sí.
0: T'haig de dir, aquells que sortien allà i deien tonteries i era sense filtre, sí. I un pagava l'altre, que eren mig borratxos,
5: i que ningú s'atreveix a dir-los que això que van a festa molt malament, no?
0: Ah, molt a favor de que surti gent així a la tarantana a disparar.
5: Patètic, masclista, racista, algunes coses més.
0: Sí, he fet un petit capítol a part de faltades de respecte a guapes, perquè va dirigir-se sobretot a dues periodistes, una que tenia el torn de veu i no li estaven fent cas, i a una altra d'una altra periodista també de l'ABC que havia escrit ahir mateix una... article d'opinió que a ell no li va agradar, i també doncs el tema que també hem sentit una mica dels nens de l'Àfrica, que m'ha recordat a una altra cosa dels anys 90.
6: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Todos vosotros sois muy feos, joder. Miren el post periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno, los niños de África puedan ver el fútbol gratis. Però per què no ho van a poder ver?
7: L'altre dia van raptar un nen i va sortir amb la samarreta del Barça, per exemple.
1: Sí, van raptar un nen, no me'n recordava.
2: Los niñitos estos negros que no tienen nada de nada.
0: Pero son negritos, oye.
2: Pues que puedan ver el fútbol,
0: claro.
2: El fútbol gratis.
0: Y
2: eso va a pasar, se lo digo yo.
0: Está muy bien.
2: Oiga, usted no trabajará en el ABC, señor Codina.
5: No, ja saps que treballo aquí recent 5 al matí a Codina.
1: El que ha dimitit és el director de Vocento.
0: No, del grup de comunicació.
1: Del grup de comunicació, no a l'ABC, però sí de Vocento, que és on penja. Casualment es va acabar la roda de premsa i va dir, jo ja estoy.
5: Ahí.
2: Sí, pues le he construido unos zapatitos de cemento para el mar, que va muy bien para nadar.
0: Carai,
5: tots els periodistes que han escrit algun article criticant la gestió de l'ABC, o que sigui, avui que mirin bé sota el cotxe, per si acas.
1: Sí.
2: Una bombita.
5: Y que pregunte esta chica que vosotros sois muy feos, ¿no? Esta niña.
1: Esta niña, una periodista de la Fox, colega, es que sí.
2: Esta niña que no debe saber ni de fútbol, pero bueno, que pregunte, ¿no?
0: Que me lo estoy pasando muy bien, joder.
2: Joder, claro, coño. Estoy disfrutando.
1: Que sois muy feos, la resta, digo.
2: Cuéntame más, cabezón. Cuéntame.
0: Bueno, en principio ya de la roda de prensa no anava a explicar res.
5: Anirem esquitxant el programa d'avui amb totes les barbaritats que ha dit aquest foll.
0: I va acabar, per cert, amb una manera molt cunyada, que és, bueno, ¿qué? Pues espero no volver a veros más por aquí de rueda de prensa.
5: Bueno,
1: va fer que disparava unes pistoles.
5: Si espera 10 anys més, la rueda de premsa l'haurà de fer ja des del fèretre.
0: Ai, sí, és veritat.
1: Déu t'escolti.
5: Va, canviem una mica de tema i anem a la gala dels Premis RAC 105.
0: Sí, per deixar una mica el tema Florentino, ahir van ser els Premis RAC 105, i com avui és nou dia de vaga de mestres, he pensat, doncs recuperem el discurs que va fer el cantant dels Búhos, el Guillem Soler, quan recollia el premi a la trajectòria dels Búhos.
8: Avui tenim tota la comunitat educativa fent vaga. El tema és que un país que valora més a un militar, a un polilocal o a un mosso d'esquadra que a un metge o a un mestre, com podeu imaginar, és un país que no té massa futur. Aquesta gent el que vol és poder tornar a fer de mestres. Val? No ve de 300 euros al mes, ni això ho treuen els mitjans per enredar. Aquesta gent vol tornar a fer de mestres. Vol que els donin recursos perquè si hi ha algú que necessita una educació especial la pugui tenir, perquè si no, no sé quin país tindrem d'aquí 10 o 20 anys. No és un gasto. Un gasto són les pantalles, els ordinadors i totes les mamonades que han comprat en aquests últims anys. L'educació és una inversió. Sobretot, també animar els mestres a que vigin els del seu costat perquè continuïn ensenyant la nostra estimada llengua catalana.
9: Sí, senyora, visca, molt bé, ho ha fet molt
5: bé. Molt bé, el Guillem de Búhos parla molt bé.
1: Sí.
5: I ahir vaig entendre encara una mica més per què es fa aquesta vaga, gràcies a que va ser un discurs molt explícit, molt eloqüent, molt directe al gra, i vaig pensar, hòstia, potser la comunitat educativa necessita un portaveu que parli així, directe, perquè...
1: Amb la veu així,
3: Guillem,
5: Exacte.
2: I que facin un disc.
5: Exacte, també.
3: No, Guillem portaveu.
5: Però sempre tinc la sensació que és altra gent que no forma part del col·lectiu dels mestres el que defensa els mestres.
1: Ja.
5: I per què els mestres no surten i s'expliquen bé de que tot això que està passant? En fi, gràcies, Xavi Cazorla.
0: Vinga, adéu.
4: Tenim carn.
10: I també peix.
4: Tenim fruita.
10: I tenim verdura.
4: Tenim amplis horaris.
10: I botigues al teu costat.
4: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
10: I estem molt a prop teu.
4: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
11: De petit el feien fora de la classe per xerrar massa.
12: Ernest, aixeca el braç quan vulguis parlar, sisplau.
11: Ara, aquella professora l'escolta per la ràdio cada matí. Matina Codina, amb el xerrameca de l'Ernest Codina.
12: No calles, el dia de xàtxera...
13: Tu no buscaves un pernil cuit amb un 95% de carn? Aquest de dia en té el 97. Com et quedes?
14: De debò?
13: Com et quedes?
14: Molt bé. Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò. Molt bé. Dia.
15: Formigueig. Pesadesa. Inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
18: Què et sembla aquesta casa per robar?
19: A veure qui posa allà. Movistar, però segur, alarmes.
18: D'acord, aleshores, res.
20: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, però segur, alarmes, també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, però segur, alarmes. Tecnologia per protegir millor.
21: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
22: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
23: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.

0: Ven! Bon dia. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'ahir, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.
1: Escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina, amb Ernest Codina.

0: Aquesta va ser una de les actuacions dels Premis Rock 105, 6a edició. La gala la va obrir el Joan Dausà cantant Welcome to my party, i després de donar la benvinguda a la Mar Poeja des de l'escenari, ja van actuar el Siderran amb tu. I la gent boja, eh? 7 i 22 minuts.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: I del Siderland passem al Pep, que l'estem despertant des de RAC 105, de part de la seva família, perquè fa 50 anys.
2: Gràcies. Fantàstic.
0: Espera't, música...
3: M'encanta.
0: D'espera, és que estem trucant a un taller.
2: Ai, que elegant, de verdad.
3: És bona.
2: A què piso va?
0: Molt bé.
3: Bon servei tècnic, que no se t'espatlli el cotxe.
0: Tornem a provar aquest telèfon que t'he passat, Lillo, i si no, trucarem al mòbil ràpidament perquè el volem regalar 50 euros i tenim una família pendent perquè ens han escrit, en aquest cas, la Mercè, perquè...
4: Hola, bon dia.
0: Hola, qui ets?
4: Un moment, que et passa un Pep.
0: Ah, molt bé, perfecte. Qui ets tu? Adéu.
5: Adéu, distància. Sí. No és ningú.
3: És que, no sé, sí que no et demana.
0: Jo vull conèixer els meus interlocutors a la vida, no? Bé, si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat. La calma, eh? És que aquests... En Pep és d'Osona, llavors...
5: Un taller ampli, sí. Un polígon industrial.
4: Ernest?
0: Hola, Pep, bon dia, guapo.
4: bon dia, guapo.
0: I per... molts anys!
4: Gràcies.
0: El Pep és un matinero de bandera. A quina hora t'hi has posat? Perquè estem trucant al taller i són les 7:23, eh?
4: Sí, doncs a les 6.
0: Collo.
4: Sí, és un quart de 7.
0: Molt bé.
3: Jolín.
0: Així es fan els diners. Matinada. Ben d'hora, ben d'hora.
3: Ara, tots els que han matinat històricament s'han fet milionaris.
6: Es veu que fa veu de milionari, el Pep.
2: A tots els Peps ens llevem ben d'hora.
4: Ja.
2: Exacte.
0: Escolta'm, 50 anys, què estàs fent a aquesta hora del matí?
4: Treballant.
0: A què et dediques, Pep?
4: Fem peces, mecanitzem peces nosaltres aquí.
3: Mecanitzem peces. És que el gol has de mecanitzar,
4: mecanitzem peces metàl·liques.
0: Em sembla més fàcil fer ràdio que mecanitzar peces
7: metàl·liques.
0: Absolutament, a mi també. Pep,
4: diferent.
0: Mig segle de vida, que en siguin molts més, de part de la Bruna, l'Ivet i la Mercè, i t'han enviat un missatge que volen fer públic a RAC 105, que diu: les seves princeses l'estimem amb bogeria. No podem tenir un millor pare ni company de vida. És una gran persona, generosa, positiva, i per què no dir-ho? Sempre ens posa rialles i somriures amb les seves sortides divertides. Pep, sembla que ets un paio bastant còmic, eh? Que continuïs ple d'energia i felicitat per poder-la compartir sempre. Firmen la Bruna, l'Ivet i la Mercè. I atenció! Aquesta dada és important, perquè volen celebrar els 50 anys i et diuen que el dissabte dia 16... que és aquest dissabte, a 3:45 estiguis dutxat, afaitat, ben pentinat i amb la cua ben feta, perquè tens els cabells llargs, Pep.
2: Epa.
0: Eh que sí? Perquè alguna cosa t'han preparat. No sé si per al·lusions t'agradaria contestar tot el que t'he dit en aquesta trucada.
4: Bueno, el mateix, vull dir, com ja has dit, són les meves tres princeses, vull dir, me'ls estimo moltíssim i estic supercontent i superfeliç de compartir aquest viatge amb elles. Una passada, me les estimo amb bogeria.
0: Per tant, no pots tenir millor regal que la família que heu creat, no?
4: I tant.
0: Toca celebrar-ho.
4: El millor que podia passar.
0: Obrirem una ampolla de cava per tu. Vinga, brindem pel Pep, o què?
5: I tant.
0: Escolta'm, i 50 euros que et regalo també perquè vagis a qualsevol de les 27 botigues de Montse Interiors o a montseinteriors.com i et compris algun detallet per l'aniversari. Entesos?
4: Ah, que xulo. Moltíssimes gràcies.
5: Que xulo, no?
0: Un petó, Pep.
4: Molt guai, molt guai.
5: Col·lapsa.
4: Molt bé, macos.
0: Adéu.
1: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
0: I aquesta és la nova d'Olivia Rodrigo, que va patrocinar el Barça contra el Madrid al Clàssico. Es diu Drop Dead.
1: Matina Codina.

0: La Olivia Rodrigo t'agrada a tu i també a tu, amigo.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: A veure, estic una mica de ressaca del Premi Recent. Sí,
2: no
0: avui no espereu enginy ni creativitat,
3: No. Però encara has fet prou, eh?
0: Sí, bon dia, Mònica Bussart.
3: Hola, què tal, bon dia.
0: Quantes gales has presentat tu dels Premis Recent? Sí.
3: Tres,
0: sí. Molt bé. I què tal això de viure-ho des de baix ahir?
3: Home, a mi em va semblar la millor, la d'ahir.
2: Mònica, que te hicieron la cama, Marpuga. Qué feo, qué compañera, Marpuga. Parece Tevelo.
3: A mi em va agradar molt. Vosaltres dos ho veu fer fantàsticament bé. No sé si jo sóc una persona amb criteri per dir si ho veu fer o no bé o no, però jo vaig gaudir molt. I la gala, tota la gala en general en si, la posada en escena, les actuacions, el públic, el ritme, tot.
0: A mi em va encantar. Per mi el criteri que s'imposa és el de la teva filla de quants anys?
3: Vuit.
0: Vuit anys. Quin va ser el seu moment preferit?
3: Ostres, l'actuació de la Naina?
0: Sí.
4: Ah, mira.
0: Sí? Va agradar la Naina.
3: Li va encantar. És un estil que li agrada, a més, amb les dues col·laboracions que hi va haver.
2: Home, i tant.
3: I la Flowers i l'Artur de la Fúmiga. Li va agradar molt. I el look que portava.
0: Sí, era un xandall, no? Era un xandall.
3: Sí, però és un rotllo així, ja, més rapero, saps?
0: Ensenyant malíguit.
3: Sí,
2: jo també soy una fúmiga, una fúmiga de l'hormiguero.
5: Ah, de verdad. Vamos en xandall.
0: Exacto.
5: Desnuda.
0: Dos quarts de vuit del matí, Mònica Bussart.
3: Sí.
0: Ahir va haver tempestes. Continuarà aquesta tònica avui o no?
3: Sí, però no seran tan extenses com ahir, eh? Avui afectaran bàsicament comarques de Girona, nord de Barcelona i el Pirineu, i en canvi a la resta, sobretot comarques del sud, tindrem més clarianes. I ara al matí també amb alguns sòvols baixos i algunes boires que s'han format a moltes comarques. Comencen a baixar les temperatures al nord i a les comarques interiors, però encara ho faran més els propers dies.
6: Fred, està fent molt fred. Jo m'he llevat avui.
0: No tan fred.
6: Home, Déu-n'hi-do, aquesta hora fa fred.
0: Amb un jerseiet s'està bé.
1: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Bon dia, Xavi Pardo.
2: Bon dia.
7: Les notícies
0: per... Tu, en canvi, no vas venir, no vas fer acte de presència.
2: Hola! Sóc un ranci com
0: poc. Jo creia que ens estimaves una mica més.
2: Sí, us estimo molt des de casa. Jo els saraus aquests els...
0: També es podia veure des de casa la gala.
2: Una mica d'al·lèrgia.
0: També es podia veure, dic, la gala des de casa.
2: La xarxa més...
8: Aquest que sempre va amb la bandera de la cultura i de la música i tal. Arriba una gala del grup Godó i a casa seva.
9: Ell només va a gales de premis, de coses que no existeixen, i de teatre alternatiu que es fa amb una cama lligada.
0: A vegades no t'ha de despertar interès, és a dir, pel simple fet bàsic i humà del companyerisme.
2: No som companyers.
0: Hi has d'anar, diguem-ne, als llocs, no?
9: Toma bronca.
0: Fer suport.
2: Jo quan he fet coses no t'he vist mai.
0: Caliu.
2: Jo també faig teatre, faig coses, no has vingut mai a veure'm. No sé... Només hem de venir a veure segons qui, o què?
10: El diablo!
0: És veritat que l'amistat i el companyerisme es basa en una certa reciprocitat, i potser,
2: amigo.
0: Però podries haver començat tu.
9: Ja, però esteu d'acord els dos? Els dos esteu d'acord en que no us calleu tan bé com sembla, per antena, no passa res.
2: Lídia està llorando.
0: Ens estimem molt, però ens ho demostrem poc, podem dir això.
2: Va, podem estar d'acord amb això. Sí.
0: Vinga, a qui no estima gaire el Departament d'Educació són els professors, que continuen protestant aquest matí, però ara diguem-ne que ja va de forma territorialitzada,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, la d'ahir va ser la primera de les tres vagues que es fan a tot el conjunt de Catalunya, i avui comencen tot aquest reguitzell de vagues que aniran esquitxant el territori. La d'avui afecta el Baix Llobregat i el Penedès. I ja han començat els talls de carreteres a aquesta hora, per tant, també els que aneu cap a la feina o aneu en cotxe, doncs tingueu en compte, perquè de moment han tallat la B23... en tots dos sentits de la marxa, a l'altura de Sant Joan d'Espí, per entendre'ns, a l'altura de TV3. Per tant, és una via d'entrada molt important.
6: No podré entrar a la televisió pública catalana avui a treballar, Ernest.
0: Qui vols que faci, jo?
6: No sé, però que algú em doni una solució.
2: Pensi en helicòpter, no sé. I aixecaran el tall, no passa res.
0: Perdona, tu xutes una pedra a TV3, surt un meteoròleg.
2: Sí, serà per meteoròleg.
9: Molt ben pagat, a més.
6: És veritat, això també.
2: Doncs ja està. Si no, doncs si fas una mica tard a la feina, tampoc no passarà res. No tindran la B23 tallada tot el matí.
6: Bon
2: serà una estona per crear una mica de caos i ja està.
6: Envieu-me fotografies, sisplau.
0: No, va.
2: Pots enviar tu les fotografies de la retenció? Les pots enviar tu?
6: Correcte.
9: Quina gòmia, la veritat.
2: Més coses, més enllà de la vaga de professors. El Ministeri de Sanitat obre la porta a relaxar la quarantena de...
0: Ah, no, l'obra, eh?
2: L'obra. Sí. Diguem, obra, no la tenim.
0: No la tinc.
9: És igual, ja l'obrirem després. Ara està tancada.
2: La podem tancar. Doncs primer l'ha tancat i ara l'ha obert. La porta a relaxar les quarantenes per antivirus, perquè seguiran les recomanacions de la OMS, o una de les possibilitats que planteja la OMS, que és que els asimptomàtics que continuïn donant negatiu, doncs al cap d'uns quants dies / setmanes, perquè no ho han concretat, puguin acabar de fer la quarantena a casa. Això sí, han de fer la quarantena fins al 21 de juny, si no es detecten nous casos. La data és aquesta, el 21 de juny, i podrien acabar de fer-la a casa. També hem d'explicar que la justícia ha absolt Jair Domínguez.
9: Ole!
0: Bé!
2: Clar, aquestes notícies s'han d'explicar, perquè fem molt la notícia quan hi ha el judici, avui Jair Domínguez seu al banc dels acusats, sí. I després ens en oblidem.
9: Nois, m'han absolt, nois?
2: Sí, molt bé, Jair, enhorabona.
9: Estic molt content, eh?
2: Sí, sí.
0: I Vox ha quedat retratado.
2: Retratado. Sí, la justícia l'absol per dir, recordeu, era un judici per haver dit que el feixisme se'l combat amb un cop
9: de puny a la cara.
2: A la boca.
9: Doncs, a la boca, perdó.
2: A la boca. L'Audiència de Barcelona, en un gest que certament em sorprèn, ha sabut veure que és una metàfora. No?
9: Metàfora d'un programa d'humor.
2: Que no tot és literal, o sigui que quan es diu un cop de puny a la boca, no necessàriament ens estem referint a un cop de puny
9: a la boca.
2: Bueno,
9: parlem-ne, perquè ara a mi em dona legitimitat per anar a gestionar aquests temes amb Vox Castelldefels a la meva manera.
2: Doncs mira, era una metàfora i en el context d'un programa d'humor, i gràcies a això el Jair l'han absolt. Ara bé, el Jair demanava que Vox pagués el cost d'aquest judici de 4 anys de litigi, però el jutge ha decidit que no cal, perquè no aprecia mala fe en la denúncia de Vox. Jo crec que no.
9: És maco, això. Veus?
0: Crec que ho podrà pagar el Jair, i si no, fem un crowdfunding.
9: Enhorabona, Jair. Moltes gràcies, eh?
0: Gràcies, Jair.
9: No us drogueu, eh?
0: Gràcies.
9: No. Les drogues són dolentes.
2: A vosaltres, guapos.
4: Escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina, amb Ernest Codina.
7: RAC 105 Barcelona.
10: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
11: En el marc incomparable del carrer del comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
10: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
11: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
12: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
13: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
14: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
13: El Llac dels Cignes, 2 úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
15: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
16: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
17: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: A veure, m'encantaria dir-vos que tinc el Ferran Arandiga, però li he dit fa un minutet que es connectés i no es connecta. Sí, som els companyeros, però quan hi ha trànsit, i això passa també amb el temps, en dies moguts, els professionals van més tapaïts.
2: Se'ls roben. Els recursos, els pocs recursos que tens te'ls roben, Ernest.
3: Exacte.
1: Deixa'm saludar, però no hi és, eh? Ferran, no ets aquí, no? Perfecte.
2: Vale,
1: doncs res, no, el Parc, doncs, ho ha dit ara a les notícies, tallada la B23 per les protestes dels professors i suposo que les retencions habituals aquesta hora al matí. Si hi ha alguna cosa més gran, la notifiquem pròximament, eh? I gràcies a Volkswagen per patrocinar un trànsit que he fet jo.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
5: Perfecte.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: Amiga Flava, tu sei lo cartitti, dei, sempre a buona compagnia.
1: Doncs Figaflaues, que van aparèixer ahir actuant amb la Naina, un cameo sorpresa que va fer les delícies a tots els assistents, la gent bogíssima, amb la interpretació de la valenciana que va fer Pecat Original, i l'altra, com es diu l'altra cançó que va cantar?
2: No sé ballar, no que sé la va ballar. Cantar amb l'Artur, de la Fumiga.
1: La gent bogíssima. A veure, 7:43, Sergi Ferrer.
2: Hola.
1: Quin és el titular d'Impacte del dia?
2: Un que implica directament a Sergio Ramos.
3: Hay cosas que no te di, que todavía me duele.
2: Perquè ahir bueno, va haver una canción, notícia...
4: Eh? Hace tiempo no la escuchaba, buena.
2: Sí, mucho. Una notícia que hauria d'haver omplert les portades dels diaris esportius si no fos perquè el Florentino va fer ahir una mena de rap com si fos l'Eminem que va passar a la història. Però el Sergio Ramos ahir... Jo crec que es va liar i volia comprar entrades per anar a veure el Sevilla i ningú li va dir res, va fer malament el clic i va acabar comprant el 60% del club. Allò que et fa vergonya rectificar, no? Tires enrere, no? Enviar formulario
5: Están
2: i va
5: comprar-ho.
2: Estan
5: caras este año, va dir.
2: Sí?
5: Caras.
2: Joder, ja puede ser bueno el partido.
4: Estava l'únic con la cola en ese sentido, la verdad.
2: L'operació està valorada en més de 400 milions d'euros, ¿vale? En principis, aquí em diu que només falta que signi. Aquest deu ser un gran problema pel Sergio Ramos, sí, perquè deu estar practicant des de fa setmanes i a través d'un fons d'inversió adquireix això, el 60% del club, i es veu que el tio ha dit que és que era algo personal.
4: Bueno, en ese sentido, pues la verdad que era algo personal que yo quería tener Sevilla Fútbol Club. Y es una cosa que me hace ilusión, ¿no?
5: I ara faràs fora els aficionats aquells radicals que t'insultaven perquè te n'havies anat al Madrid i
4: bueno,
5: tal.
4: Bueno, en ese sentido, pues se van a la puñetera calle todos, ¿no? Y a esperar el partido de vuelta de que he ganado la ida, ¿no? Supongo, de presidente y a faltar el partido de vuelta.
2: Sí, no,
4: escolta, el penalti.
1: Ho tens fàcil per remuntar perquè el Sevilla està realment enfonsat, tot i que veient la gestió de certs presidents de futbol, sobretot de l'entitat blanca del Real Madrid, doncs...
4: ¿Qué quiere decir la gestión? Que tengo que mirar números yo ahora.
1: Hauràs de portar un club de futbol. A mi em costa anar...
4: Però no tenemos que hacer una liga de presidente y jugar furbo?
2: No, ya te explicarán quan arribis allà.
4: Pues no entiendo... No sé què m'he presentat.
2: Practica la firma, que la haces mal.
4: Sí, ¿con qué mano la hago?
1: Un ric tonto és més perillós que un mono amb una pistola.
4: Jo soy diestro de pie, però de mano no sé com soy.
6: Mare meva.
2: Tonto, eres tonto de mano.
4: No he escrito nunca.
1: A mi em costa anar a comprar paper higiènic i aquests futbolistes van comprant els clubs de futbol com si fossin patetes chips. És increïble.
7: Invertiu en clubs de futbol.
1: Gairebé són 8:15 del matí. Marc Puga, el pis d'Emily in Paris, el pis d'Emily in Paris, ha sortit a la venda a París per 3,5 milions d'euros, per si hi ha algun altre ric que vulgui, doncs, fer realitat el seu caprici.
2: Totes notícies que ens interpel·len avui, eh?
6: Emily in Paris és aquesta sèrie de Netflix que és un fenomen, no? I l'apartament que apareix a la popular sèrie ha sortit a la venda al barri llatí de París per uns 3,5 milions d'euros, més o menys.
2: Joli!
6: Potser algú se'l pot permetre, que s'està escoltant. Immoble està situat a la Place de l'Estrope, no ho conec, i s'ha convertit en una icona pels fans de la sèrie, com jo. Llavors, aquest pis, per què destaca? Pels seus sostres alts, terres de parquet, pedra vista i balcons de ferro forjat amb vistes a una de les places més conegudes de la sèrie.
2: Parades de metro, però...
6: Parades de metro, ho dubto. Té uns 180 metres quadrats i combina estil clàssic parisenc amb una decoració moderna i elegant.
8: A veure, tots els pisos de París són així. És un pis normalet que, com viu a París, doncs val 3 milions.
1: Sí, però bé, surt a la peli, no?
6: Sí, surt a la sèrie, vaja. Sí. Però és per la fama de la sèrie que s'ha convertit aquest pis en un reclam com de luxe i perquè fa no molta anar visiu, perquè si no seria un pis de París com qualsevol.
1: Matina Codina, el teu programa immobiliari de referència.
9: Es una lata el trabajar.
1: A veure, Cazorra, hem de parlar d'un treballador una mica maldestre, no?
10: Sí, bé, és un treballador que es grava el cotxe en el seu dia de festa instants després de rebre una trucada del seu cap on li demana que, li sap breu, però que ha d'anar a treballar perquè hi ha hagut una baixa d'última hora.
2: Ah.
10: I ell, clar, està en el seu dia de festa, molt gaudit, fins a aquell moment, i està un pèl enfadat.
11: Las 8:26 de la tarde acabo de llegar de un puto viaje, mi día libre, y me llama el puto encargado de mierda. Y va el tío y me dice: mira, que tu compañero se puso malo, por si tú puedes venir ahora, sé que es tu día libre. Poder puedo, pero no quiero, joder. Y claro, por supuesto, tú tienes que decirle: ah, sí, ah, no me importa ir, no quiero perder el trabajo, subnormal. No, te cambiamos el turno y mañana porque quiero heredar la puta empresa. Pero bueno, tengo la manía de tener que ganar dinero y poder comer. Wow. Pues nada. Buenas noches. Yo a trabajar. ¡A
8: tope! Aquest és el Mickey Mouse, el seu jefe.
1: Sí, i ell és el Mario.
2: Em representa molt. Per cert, molt bona feina que hagi posat els pitos de censura, perquè no ha anat ni una apuesta.
1: Bé, empatia, no? Comprensió, sí, davant d'aquesta situació. Escau. Gràcies, Xavi. Sí.
12: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
1: Potser el treballador estava gaudint d'unes colònies de Rosa dels Vents.
12: Ah! Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alalillo.
1: La secció preferida de dos de cada tres matineros que escolteu aquest programa, perquè us emociona, us fa cantar i us fa ballar la cançó Remember del boomer del programa.
5: Ahir es van celebrar els premis RAC 105. Sí, dic, mentre s'estaven produint, dic, deixa'm mirar la maroteca. Em preguntava què sonava a RAC 105 el mes de maig, però de fa 19 anys.
2: Ostres.
5: Oh, oh, sonava aquesta guitarra. Oh, oh. Rebuscant entre els CDs m'ha sortit aquesta relíquia d'Amy McDonald, que ho patava amb el This is the Life.
2: El diablo. Oh.

0: estem bastant d'acord que és un tamardo el hit que avui ha seleccionat l'Alan Lillo com a cançó. Jo, a mi m'ha passat allò que passa a vegades, que t'aprens la lletra d'una cançó sense saber bé què estàs dient. When you wake up in the morning and you hate it is the size. Això, jo dic això, sí. Dic això i no sé què estic dient.
1: És igual.
0: Però me la sé.
1: L'Amy tampoc. L'Amy tampoc.
2: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
0: Va, peu a terra, 7:51 d'aquest dimecres.
3: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: Un dia marcat, entre altres coses, per la vaga de docents que continua per demanar millors condicions laborals, però no és l'única vaga que hem vist aquests mesos.
4: Resistència!
1: També la deixaria sencera, aquesta, eh? Hem vist els treballadors de la neteja de Girona deixar-la als carrers bruts per protestar, cosa que encoratgem. Els metges i personal mèdic en vaga pràcticament permanent aquest any. Els treballadors de biblioteques, que han dit que per la CL que obrin ells fins que no els hi pugin el sou, o altres coses que demanen totalment legítimes. La Renfe. Fins i tot hem vist l'Alan fent una vaga de fam de 20 minuts. Ostres, recordeu?
5: Aquell
1: dia ho va passar fatal.
6: No vaig menjar xocolata durant 20 minuts.
1: Increïble, ets un heroi. Però hi ha altres col·lectius que seria genial que es posessin a fer vaga indefinida i que no tornessin mai més. Començant per la gent que es posa a l'esquerra en una escala mecànica. Aquesta gent no fan vaga mai, o què?
5: Sí. Ho diu.
1: Sempre surten. També podrien fer vaga el típic que diu ai, un momentet, quan està a punt de pagar a la caixa del súper.
3: No!
1: I se'n va a buscar els lactis.
0: No!
1: Que a un altre Carrefour! No.
0: Oh. Doncs tornes al final de la cua.
1: O et poses a un racó.
7: És tan divertit fer-li això a les teves filles. Ui. Posen una cara de pànic. Papa, però quan, d'on vas?
1: Ara vinc, espereu-vos! Pobres!
0: Es podria considerar abandonament.
1: Sí. Estan a punt de considerar-ho amb el cas del Xavi. La gent que té altaveus portàtils, més igual si és al tren, si és a la platja, si és al carrer, aquesta gent que fagin vaga per sempre ja.
3: Sí.
1: O que deixin de vendre's.
5: Molesten.
1: Després, la gent que tus o que esternuda molt a lo bèstia sense tapar-se la boca.
7: Ai.
1: I després et diu tranquil perquè és al·lèrgia. Ah, bueno.
5: Sí. Ja, mala pena.
1: Tots els mocs que hi ha al meu portàtil, ara mateix, cap problema.
0: I la gent que afegeix una paraula al final de l'estornut.
1: Tipus?
0: Aixupa-me-la.
3: Oh, que bueno.
7: Que buena broma.
1: Saps qui no farà vaga mai? Els que es posen a gravar un concert sencer sabent que aquest vídeo no el miraran mai.
5: Oh.
1: Ahir, petita interioritat de la gala molt ràpida, el Max Navarro va fer una actuació estel·lar.
0: Oh.
1: I teníem la família del Max Navarro just davant, que per cert va fer el discurs del Max Navarro preciós.
7: Sí, més maco.
1: I estaven els seus pares i orgullosíssims, i el seu germà, suposo. I el pare, amb tot l'orgull de pare, va gravar tota l'actuació amb el mòbil. I jo vaig estar temptat a dir-li, senyor, que la xarxa més ho penja després. I ho té en 4K. Però al pare li feia il·lusió gravar-ho.
7: Sí. Així és com al meu casament hi havia el fotògraf fent-nos fotos i al costat la meva sogra amb una BlackBerry. Amb una BlackBerry de menys 14 megapíxels fent fotos.
0: No, que
1: facin vaga els que caminen en línia de 4 ocupant tota la vorera. Però qui t'has pensat que ets d'una processó de Setmana
5: Santa?
1: Dóna'm un espai per passar.
5: Claro.
1: O a l'idiota que arrenca la moto a les 5 del matí i la deixa escalfant 12 minuts.
3: Oh! Ostres,
1: sí. Que no vius al Canadà, col·lega, que estem al maig.
0: A mi em va passar aquesta setmana un tio de nits fent això. Jo intentant conciliar el son i la moto aquesta davant del balcó de
1: Canadà. Quina ràbia.
6: I és proporcional. Quan més soroll fa la moto, més estona està.
1: Sí, és el mateix que el que decideix llançar el vidre a les 3 del matí. Sí.
0: Vaig sortir al balcó i dic, demà al matí l'acudida el presentes tu,
1: desgraciat. Els que entren a una botiga que tanca a les 9 a les 8:58 i diu, és una coseta. Te la fiques per cul, aquesta coseta. Els que deixen el carro de la compra al mig de la plaça d'aparcament perquè total ja ve gent a guardar-lo després. Aquesta gent que fagin vaga, però que no tornin. I acabem amb... Aquest ens interpel·la a nosaltres, company. El que quan s'està acabant una reunió que ha fet molta estona ja que dura i diu... Una última cosa que m'agradaria afegir. Si ja marxava!
7: Ja ho teníem, hòstia.
1: Per què no et quedes a casa?
5: Calla!
0: La plaça d'aparcament, el que la guarda dret, a peu dret, vale, mentre l'altre ha anat a girar.
1: Ui, però això és molt fàcil, Ernest, perquè pots passar per sobre aquesta persona.
0: Això és bèstia.
8: Bueno, yo no me pienso hacer...
0: Home, a Florentino, bon dia.
8: No, ya estamos hablando de esto, yo no voy a hacer huelga. Pero yo no voy a dimitir. O sea, es que a mí no me van a sacar aquí ni a tiros.
1: ¿Vols una vanguardia que no te arriba a la BC ya a casa?
8: Oiga, no haga broma, ¿de acuerdo? Y la señorita que tampoco haga broma, que seguramente... Es que usted no sabe ni de fútbol, señora.
5: Yo no he hecho broma, yo no he hecho broma. Ahora no me podré reír.
8: Ya se ve que no sabe de fútbol.
1: Es verdad, está senil.
8: No sabe de fútbol.
0: ¿Y? Per tant, no va dimitir ni va hacer huelga ni nada usted.
8: Pues claro que no, voy a convocar elecciones, porque el Real Madrid es democrático. Puede ir cualquiera que tenga 300 millones.
0: Ara tornem, gràcies, Sergi.
1: De res.
4: Sou molt bona gent!
9: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
10: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
11: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo t'esperen viatges valorats en 3.000 euros i compres gratuïtes. Participa i per cada 30 euros de compra i suma participacions extres activant els teus cupons digitals i amb el joc de l'app. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
12: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
14: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.

0: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
4: Matina Codina, de 6 a 11, amb Ernest Codina.

0: Ai, que monos, eh? El Sopa de Cabra, la Su, que ahir va estar als Premis RAC 105 i va entregar el premi a millor P, a EP, per l'Anna.
1: Sí. Mi casa.
2: Oh, ET, que buena, també, aquesta broma. Muy buena. Sembrados.
3: La Júlia Díaz i el Roc Bernadí, que són fantàstics, i van donar les gràcies. És l'Anna.
1: Una russa, le dieron un premi.
0: No, és un grup de música, nois.
1: Más rara, que hi ha una whiskeria que se llama así, també.
4: Igual no se li ha d'explicar tot al Santiago, se l'ha de deixar fer.
0: I el món DJ, perquè com que aneu interrompent, el món DJ que també estava a la platea ahir, tu, Marc Puguer, vas parlar, i és el responsable de la remescla d'aquesta cançó del Sopa de Cabra, que ha fet 25 anys i que és tot un himne de la música catalana que ahir vam premiar a la 6a edició dels Premis RAC 105. Bon dia i bona hora i bon dimecres. 8 i 2 minuts i mig. Gràcies per ser-hi.
5: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Tot i que avui les gràcies se'ns haurien de donar nosaltres per ser-hi, perquè hem dormit poquíssim.
3: Gràcies. Absolutament.
0: Però no es nota.
3: Què va?
4: Sí, es nota, sí.
0: No, perquè jo encara tinc l'adrenalina a les venes, i perquè sabeu quin és el meu ordre de prioritats. El primer és estar aquí, davant d'aquest micròfon, acompanyant centenars de milers de persones cap al Matadero un dia més. Doncs res, escolta, per cert, un dia en què tornaran les tempestes, tot i que no seran tan extenses ni generals com el dia d'ahir. Ambient més fresquet i atenció, perquè caldrà la rebaqueta a finals d'aquesta setmana. Ai. No hi ha res que em faci més mandra.
3: A mi més il·lusió, veus?
4: S'està bé, es dorm millor en fred, Ernest. Abraça el descans. Deixa de sortir els caps de setmana.
6: Exacte, ja tindrem temps a queixar-nos de les altes temperatures, de l'esteu, cada any fem el mateix i ara no ens en recordem.
0: Si pots dir les mateixes coses, però una mica més ràpid, Francesc, em fotré menys dels nervis. Bon dia, Xavi Cazorla.
7: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles a les últimes hores?
7: Que has de vigilar molt amb el que dius quan tens un micro davant, perquè et poden agredir pel carrer, com el Gabriel Rufián.
3: Ostres.
7: Que al programa del Giro va explicar que ha tingut algun ensurt pels carrers de Madrid. En cap cas té a veure amb que siguis una mica bocaxancla, que surtis amb una impressora al Congrés, que t'agradi vacilar a tothom, que t'estimis massa i que per sobre de tot t'agradis més quan tens un micròfon davant que Florentino Pérez quan té un micròfon per insultar els periodistes. Però bé, el cas és que alguna vegada doncs li han tocat la cara.
8: El facherío está desvergonzado.
9: Tú ahora por la calle, por ejemplo, muchas veces no puedes salir a cara descubierta, tienes que ir con mascarilla, con gorra.
8: Mascarilla y gorra, sí, sí. Es mi escolta.
9: Pero a ti te han agredido, además.
8: Sí.
9: Y no una vez ni dos.
8: Tres veces, sí, sí. Me han pillado bien. Me han calentado bien.
10: Vale, Déu, quin canvi de velocitats, no? I de tot, perquè jo estava a ràdio, però tu per la calle alguna vez, i l'altre és com molt no.
0: Ni una ni dos, tres veces.
7: Tres.
0: Que ser política a l'estat espanyol no ha de ser fàcil,
11: Me parecen poques.
4: Ser polític, no, ser polític d'esquerres o polític indepe, que en el cas del Rufián no sé quina de les dues és.
11: Yo le daría con la mano abierta, pero muy gustosa.
4: ¿Tú qué vas a dar, borracho?
11: La mano que levanto cada mañana cuando miro al cielo y cantó el canal sol.
3: Joder. ¿Qué te parece? Cada mañana.
4: Qué subtil.
3: No.
7: Ara, no. Semblava que era subtil, però finalment.
4: No ho era gens.
0: Bé, en qualsevol cas, una entrevista plena de química hi entra Gabriel Rufián, que és el polític més ben valorat d'Espanya, sigui dit de passada.
11: Claro.
0: I després, a la secció de TV, escoltarem més declaracions del Gabriel. Gràcies, Xavi Cazorla. Sí. Bon dia, Sergi Ferrer.
4: Bon dia.
0: A qui vols que dediquem el programa avui?
4: Doncs a l'audiència de Barcelona, perquè avui s'ha sabut que, contra tot pronòstic, Jair Domínguez ha

0: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Pagui lo seu i tant a mi. No sé això com ho veus tu, Jair.
2: Nois, ho veig que al final sí que s'haurà de donar un cop de puny, literalment. Eh?
1: No, vigila què dius tu, literal. Que no tenim els advocats nosaltres, eh?
3: No, però no, o sigui, no sabia que haver de fer una compensació econòmica o que la justícia depengués d'una qüestió de fe.
1: Clar, de dir, ostres, no? Són uns bons nanos.
3: Sí, sigui,
1: a l'Ortega Smith.
3: Per exemple, no? Ha matat algú, però... Hòstia, en el fons hi havia bona fe.
1: Clar.
3: Home, no?
1: El va apunyalar, però no fa mal.
3: Ja està, escolta'm. Bé, dissertacions a banda, Marc Puga, molt bon dia.
4: Ei, bon dia.
3: Què, avui més d'un motiu per llevar-te, també, com cada dia,
4: avui,
3: perquè últimament estàs molt contenta, avui, eh?
4: Avui vinc molt contenta, vinc molt dormida, però vinc molt contenta per l'èxit dels Premis

0: Vinga, Miley Cyrus amb We Can't Stop al Matina Codina, tot un clàssic de la californiana.
1: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: I és una mitja setmana, got mig ple. Xavi Cazorla, bon dia.
2: Hola.
0: Continuem parlant de l'incendi a Can Merengue.
2: Sí, fa un moment hem sentit a Florentino Pérez, hem sentit les seves declaracions, aquesta mena de justificació que estàs fent aquí, que, bueno, en la teva línia habitual.
3: Bueno, aquestes... ¿A qué medio trabaja usted?
2: Yo en Radio Flashback.
4: Cierrela si quiere, cierrela.
2: Vaya llamando. Aquestes declaracions que va fer ahir, entre polèmiques, senils i una mica lamentables, he fet una mica de recull de periodistes tertulians que han anat opinant a les últimes hores sobre el tema i podem sentir un primer fragment.
5: No hace falta que digamos las veces que ha pedido cabezas de algunos de los contertulios que estamos aquí. Lo que pasa que algunos hemos tenido la suerte de que nuestros jefes nos han protegido, pero vamos, que él es un especialista en pedir cabezas, porque a él que critiquen a Madrid, en el fondo se la bufa. A él lo que le molesta es que le critiquen a él. Él, que es el número uno del mundo de la empresa, no soporta que un manguta como yo le critique a él.
6: No, me ha parecido salvaje, me ha parecido capítulo surrealista, me ha parecido hilarante, ha tirado de bromas que algunas hacían gracia y la mayoría no. Hoy he entendido por qué quiere fichar a Mourinho. O sea, hoy he visto a un hombre ya, pues, veterano en el traje del Mourinho de 2010. He entendido por qué va a volver a recurrir a Mourinho, lo he entendido.
7: Pues me ha parecido el discurso de Trump con la falta de energía de Biden, algo así.
8: Ahora mismo solo se está hablando de que si hay una corriente que va contra él, se está hablando de Negreira, como no puede ser otra cosa, no se va a hablar del gran fracaso de los parkings, del gran fracaso de los conciertos, del gran fracaso de 2 años sin jugar a cero, es decir, ahora la prensa mañana solo se va a hablar de que se ha metido con la prensa. ¿Estáis haciendo lo que él quiere?
0: Un bon atac és la millor defensa. Quan tu la cagues, el millor que has de fer és enfadar-te amb tot el món.
2: Claro,
0: no, perquè així ningú es posa amb tu. Però estic molt d'acord amb aquesta gestió mafiosa i trampista que diuen alguns d'aquests companys.
2: Però està bé la definició aquesta, sí, de missatge de Trump pronunciat per Biden.
0: Amb l'energia de Biden.
2: Sí, sí, és tal qual.
0: M'ha semblat una definició brutal. Sí, sí, senyor.
2: I s'entén bastant també el tema Mourinho. És veritat que ara és com... És que o és Mourinho o és Mourinho. Ara ja no pot haver-hi cap altre entrenador.
0: Jo soc Mourinho, que vols fitxar, i me'n vaig al Madrid amb aquest president que sembla que estigui malalt del cap. Jo no sé si podria fotre'm a la gola del llop d'aquesta manera.
3: Usted me está insultando, está diciendo esa mala de la cabeza, y me lo dice un señor que se está apuntando cosas en un papel de cocina.
0: És
3: increïble.
0: És veritat. No, normalment tinc una llibreta on m'apunto comentaris que vull fer, i avui la llibreta ha desaparegut i estic apuntant els comentaris a sobre un paper de cuina.
4: Quins comentaris podem trobar al teu paper de cuina?
0: Gestió mafiosa i trampista.
4: Vale.
3: A més, és incomodíssim perquè s'absorbeix la tinta, perquè és un paper d'aquests que xuga.
9: Sí, paper bueno.
0: Escolta, veus? És que ja torneu a tirar una cortina de fum perquè no es parli de la merda del Madrid.
2: Vas a ser Mourinho. Si yo fuera Mourinho, vas escribiendo una servilleta.
3: Te esperamos con los brazos abiertos para empezar y escribir una nueva historia de Madrid.
2: Vamos a tener que vocalizar un poco más a partir de ahora. Bé, suposo que haureu trobat a faltar una persona, i és Josep Pedrerol. L'he deixat pel final, he fet una part, perquè Josep, no t'has atrevit evidentment a criticar-lo. Has tocat alguna mica això de que li digués a alguna noia, no, la periodista, li digués això o allò?
10: Una pequeña pincelada, tampoc hay que
2: el
10: dedo en la llaga, no?
2: En general, tu has justificat bastant, sobretot pel tema de que deien que Florentino estava malalt i tal, doncs home, ho ha justificat.
11: Creo que debería hablar más veces, dar la cara más veces. Me parece muy bien que ha habido 16 preguntas. Aunque él tiene un mensaje claro, no tocaba hablar de crisis, llegan elecciones ahora y será el momento de explicar qué ha hecho bien, qué ha hecho mal. Pero yo creo que ha habido un punto que era bastante feo, lo que estaba corriendo por ahí, de que Florentino estaba mayor o estaba enfermo, que era incapaz de seguir al frente del Real Madrid. Y eso, si nos lo dicen a cualquiera, imagino que hay que saltar. Hay una parte que es positiva. Yo lo he visto más fuerte que nunca, con errores. En cuanto al tema de la prensa, se ha equivocado. Que la institución está por encima de la opinión de cualquier periodista y que hay que respetarla. Pero cuando él actúa de una forma informal o no presidencialista, es este Florentino que es capaz de hacer bromas y también seguramente meter la pata, como ha dicho, bueno, la niña, esto no sé qué, algún comentario que ha hecho, seguramente desafortunado en el fragor de una pelea que él ha empezado tenso, diciendo es una pelea, y luego se ha sentido cómodo.
10: Estuvo muy bien, ¿no? Florentino empezó un poquito tenso, pero luego cómodo. Está en plena forma, ¿no? Yo lo veo rápido, ágil, fuerte, convincente, ¿no?
0: Pues
10: M'encanta.
2: Casualitat que quan estaves explicant que han dit d'ell que estava malalt, algú de fons ha fet un...
0: Sí.
2: S'ha guatossit, sí, que és com, hòstia.
10: Que oportuno, no?
0: No sé, jo crec que clarament ets un periodista de la corda florentinista.
10: No, per nada.
0: Però, vull dir...
10: Clar, si soc del Barça, jo soc del Barça.
0: S'ha notat que amb un discurs una mica confús i ambigu estaves justificant la majoria de coses que va dir Florentino a la roda de premsa.
10: No era criticable. Ayer todo lo hizo bien, Florentino, ¿vale? Vinga, dale. Què més?
0: Sí, no, ja estem, ja estem. Hi ha moltes coses més a comentar. Les reaccions ara mateix crec que són omnipresents. Tothom està parlant d'aquest tema. Nosaltres ara anem a publicitat.
2: Ah,
0: perquè també...
2: Hola, també ens ho marxem.
0: No, és que aquí l'únic que cobra no és Florentino. Nosaltres també cobrem, al final.
2: Clar, clar.
9: Sí, poquito,
0: no exactament el mateix sou.
10: No, molt no, poquito.
0: Però cada vegada, més a prop. Gràcies, Xavi.
2: Adéu.
12: MG Movento Garage ja és a Barcelona. Passeig Maragall 365. El cotxe que necessites totalment equipat i amb 7 anys de garantia és més a prop teu. Ja sigui elèctric, híbrid o de benzina, vine a descobrir la nostra gamma al concessionari MG Movento Garage. Al Passeig Maragall 365. Consulta les nostres ofertes a mgmotor.com.
13: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
14: La Rio, una merda.
13: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina.
15: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de La Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, arquitectura i management en un entorn tecnològic i emprenedor. T'esperem a la sessió informativa del 14 de maig. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you. Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: Fes que el teu estiu es faci realitat amb TUI i viatges al Corte Inglés, al Perú i Costa Rica. Sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Reserva el teu viatge amb TUI amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
18: Fes tant tendre amb mi, Di.
19: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
18: Crec que m'he enamorat.
19: Normal, amb aquests preus.
18: Aquesta setmana estalvia amb les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
19: I els navius a 3,99 al mig quilo.

0: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora, per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi, i després si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Como hemos cambiado.
4: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
5: Que la fi del món t'enganxi rient mentre ens escoltes. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: propi dels Premis RAC 105 en la seva 6a edició, la gala de la qual es va fer ahir al Teatre Victòria de Barcelona, amb més de 1.000 persones que van embogir amb la doble actuació final per tancar la gala del Nil Moliner, que va cantar aquesta, Me Acuerdo de Ti, i també Tu Cuerpo en Braille, que són dues cançons que formen part de Nexo, que és un àlbum que surt exactament d'aquí a 9 dies. Un Nil Moliner que entra, bueno, va guanyar dos premis, a millor cançó per Tu Cuerpo en Braille i també a millor artista. I aquí tenim el discurs que va fer quan va recollir el premi de l'artista català número 1 de Catalunya als Premis RAC 105.
1: El Premi RAC 105, el millor artista, és per Nil Moliner!
0: Bravo!
2: Gràcies a la meva banda, que són els millors, que els estimo moltíssim, a tota la meva crew, que vam començar la gira el dissabte i ens va ploure i no ho vam poder fer, però aquest dissabte comencem de nou. Així que gràcies per acompanyar-nos en aquest somni i gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres. Així que gràcies i bé, ens veiem, gràcies.
0: Gràcies.
3: Bravo.
0: Bravo.
3: Que bueno.
0: Les notícies per Pili. Què t'ha fet gràcia?
4: La manera de donar el premi, perquè, sí, clar, semblava que promocionéssim algun aliment, perquè el premi és per Nil Moliner. M'ha semblat que fos una marca d'embotit o alguna cosa així.
0: Per què? No ho entenc.
5: Escolta,
0: bueno, és que, a veure,
5: un respecte a l'entregador,
0: hem tallat el discurs de Manu Guix. Que vull dir que només hem agafat
4: sí,
0: el...
4: Sí, ja, sí, però deia per Nil Moliner. Dic,
0: ah, no, per Nil.
3: Ah, Moliner. És que ningú t'estava parint.
4: Ara t'he entès. No, ha fet per la paradilla just abans. No ha dit, podria haver dit, és per Nil Moliner.
3: Ah, però no, per Nil Moliner.
4: És per Nil Moliner.
0: Ara hem de mirar si existeix.
4: Sí,
0: si existeix aquesta
4: igual
0: marca,
4: marca de pernils.
0: I si no, la creem.
6: No, jo sé que hi ha una que és pernil bataller. Igual el germà que no va fer el pernils bataller va fer el pernil moliner.
4: Clar, i les podíem promocionar amb música de Nil Moliner a l'anunci.
0: No sé qui està pitjor, si Florentino Pérez o tu.
6: És que era molt violent fins que m'entès que et feia gràcia el pernil.
0: A veure, anem a posar el focus ara a les notícies del dia, marcada sobretot per aquesta vaga de mestres i professors que avui reprenen les protestes.
4: Sí, avui fan vaga els mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès, que és aquesta primera aturada de forma territorialitzada d'aquest nou cicle de protestes. Això després que ahir ja vam veure una aturada arreu del país, una gran vaga general, i els docents ja avisen que... Doncs que avui també serà complicat a nivell de mobilitat. De fet, han tallat la B23 a l'altura de Sant Joan d'Espí, a l'altura de TV3, un tall que han mantingut durant una mica més d'una hora en tots dos sentits de la marxa, i fa només uns minuts han reobert la circulació en sentit Barcelona. O sigui que per entrar a la ciutat ja està obert el trànsit. Per sortir-ne encara no.
0: Ahir van tornar a aparèixer imatges de conductors molt emprenyats amb els professors per aquest tall.
4: Sí, de fet, avui hi ha hagut un moment de tensió també en aquest tall de la B23, quan uns motoristes han intentat, doncs, travessar aquest cordó de manifestants i passar igualment, i doncs hi ha hagut un moment d'encarament i de tensió en què, bueno, no ha anat a més, però sí que s'han viscut aquests moviments.
6: Solidaritat obrera, entre gent, entre pringats que van a treballar i pringats que demanen poder treballar, que es peguin, sobretot.
4: Sí, sí, és poca consciència de classe.
0: Més notícies. El Ministeri de Sanitat obre la porta a relaxar les quarantenes per antivirus.
4: Sí, plantegen ara que els asimptomàtics que continuïn donant negatiu, per tant, si tot va com ha d'anar i tot va bé, doncs puguin acabar de fer la quarantena a casa, una quarantena que han de fer fins al 21 de juny. De moment no es poden moure de l'hospital, d'aquest hospital militar de Madrid, el Gómez Ulla, però a partir de diumenge, que això també és novetat, podran rebre visites. El que passa que hauran de ser, evidentment, en unes condicions molt concretes, les visites hauran d'anar protegides amb un EPI, etc, però ja podran tenir contacte amb els familiars.
0: I atenció, perquè Brussel·les vol prohibir les xarxes als menors aquest mateix estiu.
4: Sí, la comissió... És una declaració d'intencions, de moment, perquè tot són molt bones paraules, però poca concreció. La Comissió Europea ha anunciat que treballa contrarrellotge en una llei comuna per evitar que passi el que està passant, que és que diversos països van fent legislació pròpia per prohibir l'accés dels menors a les xarxes i que llavors es creï un grigall i que Espanya es prohibeixi a partir dels 16, algun altre lloc a partir dels 14, amb mètodes diferents per prohibir l'accés, etc. Doncs ara estan treballant en una legislació que serveixi de paraigua per, pels 27. De
6: moment, coneixent no... Europa anirà ràpid, això.
4: Sí, bueno, diuen això abans de l'estiu, però em costa bastant de creure. De moment, tampoc no concreten l'edat mínima de, del veto per accedir a les xarxes.
0: 8 i 32 minuts.
4: Ai, què ha passat?
3: Què passa?
4: Ah, mira com us heu activat tots.
6: Oh, bé, claro. Ensenya el teu pernil.
0: A veure, un nou estudi revela què escolten els espanyols quan mantenen relacions sexuals. Xavi, perdó.
6: No diguis sí. Melendi, Mar.
4: És un estudi de... Plátano Melón, parlant de plàtans abans.
3: Ah, molt
4: guai. És una estudi de Plátano Melón, que és una marca de joguines sexuals i que, doncs, determina quins són els artistes que la gent reprodueix més durant el sexe. De fet, afirmen que les preferències musicals en la intimitat estan evolucionant cap a sons més suaus i ambientals.
3: Com aquest, no?
4: Menys explícits. I en el rànquing dels tres artistes més escoltats
0: Vinga,
4: mentre es practica el fornici... Hi ha Billie Eilish.
0: Ah,
4: vale. És la, l'artista més reproduïda a l'hora de tenir relacions sexuals.
6: Mai més
4: ben dit. El segon artista que més escolten els espanyols mentre forniquen és The Weeknd.
6: Que és quan el fan.
4: I finalment hi ha Sade. Sade.
3: Sade? No sé què és.
6: No ho sé, però no conec ni Sade ni Seid.
3: Sí.
6: Conec Sado.
0: Tinc aquí una cançó que es diu...
4: Quan fan Sade, posen Sade.
0: Una cançó dels 80 que es diu Your Love is King, per exemple. Aviam què tal.
4: Aviam, posem-la.
3: Home! Ara convida això a... No?
4: Sí? Que fa de forn... Un saxo, tu poses un saxo i ja...
3: M'encanta, Sade.
0: En tinc una altra.
7: Epa!
0: Està bé.
7: Jo ja m'estic traient el cinturó.
6: Són els BPMs correctes.
7: Escolta, perdó.
0: Espera. Ramon Pellicer, bon dia.
7: Bon dia. A l'enquesta aquesta de Plátano Melón no hi ha una llista de presentadors de televisió amb la que la gent té l'acte sexual de fons?
4: No, però no em sorprendria que hi hagi gent que es posa el 3CAT amb antenes antics.
0: Sí.
7: Exactament.
4: De fons.
6: Tots
3: ho
6: hem fet.
3: Jo ho faig, de
4: per,
3: fet.
4: Per sentir-te.
7: Això
3: jo
7: em referia.
3: Jo em poso el Pellicer.
7: Oh. És una passada.
0: Bé, això són preferències dels espanyols.
4: Sí, sí.
0: Trobo faltar música espanyola, no? Passos dobles.
3: Ara.
0: No sé, una
7: cosa
0: està
7: mantenint una lágrima más.
0: Una cosa més castiza, no?
7: Efectivamente, cuando estás haciendo la marcha atrás, piensas, ni una lágrima más, no? Para que no haya...
0: Ja s'entén.
6: Estàs dient, no, no!
4: S'entés la metàfora de la lágrima, sí.
0: 8 i 35, ho deixem aquí. Xavi, perdó, moltes gràcies.
4: Molt bé.
0: Jo, quan torni a tenir un moment d'intimitat, d'aquí a molt temps, em posaré aquesta cançó.

0: superdotat, un virtuós de la música, capaç de fer un equilibri funambulista entre estils tan diversos com el bolero, la ranxera i la balada clàssica. Luis Quirol, quin tamasso, a RAC 105.8 i 38.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Mònica Usart, l'atmosfera està convulsa, l'atmosfera té ganes de gresca, com el Matina Codina, i ens ha portat tempestes molt importants en les últimes hores. Sí. No sé si les vols comentar, les d'ahir la tarda, sí, perquè la vam viure en primera persona, la vam testimoniar a la ciutat de Barcelona just abans dels Premis RAC 105.
2: Sí.
0: Gent que em va dir que fins i tot havia caigut calamar-se.
2: És que ahir molta gent va enganxar aquestes tempestes perquè van ser molt generals, van tenir molts nuclis acompanyats de calamar-se o fins i tot de pedra, i van deixar fins a 54 litres per metre quadrat a Sant Pau de Segúries, 53 a Montserrat, 36 a Castellbisbal o 37, per exemple, a Roses, com a registres més importants. Avui aquestes pluges no seran tan generals, afectaran sobretot comarques de Girona, nord de Barcelona i també punts del Pirineu, i només hi ha avisos avui, oi que me ahogo, a la Garrotxa, al Gironès i també a la Selva per intensitat de pluja. I ara al matí amb alguns núvols i també algunes boires, i comença a baixar la temperatura al migdia, sobretot a l'interior.
0: És important això també,
2: comarques del nord, però baixarà més els propers dies a tot arreu, i dissabte és quan toca fons aquesta temperatura i farà més fresca. Fins i tot divendres, que s'esperen ruixats a moltes comarques, la cota de neu estarà entre els 1.400 i els 1.600 metres, que és una cota més pròpia, podríem dir, de l'hivern, com a molt principi de primavera, però ja no de mitjans de maig. Però tot i això, doncs, esperen aquests ruixats i aquestes nevades a molts punts, sobretot al centre i del nord de Catalunya.
0: Doncs pendents d'aquesta refrescada, que jo crec que... Sí. Farà valdre aquella frase, no?, del 40 de mayo.
2: Totalment.
0: El 40 de mayo no te quedis el saio, perquè sí que és veritat que si mirem una mica l'evolució de la temperatura de cara als pròxims dies,
2: sí,
0: sí que recuperarà una mica,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, a partir de diumenge comença a pujar a poc a poc, i la setmana que ve fins i tot per sobre de la mitjana. Parlarà una mica dels i baixos. Collons. Refredats al canto,
3: Ara, això t'anava a dir, que acabarem tots amb un gripasso que no vegis.
2: Bueno, doncs...
4: És que és terrible.
3: No, és que a casa hem hagut de tornar a treure el nòrdic una altra vegada, un mes després.
2: És adaptació. Si t'adaptes, no t'encostipes.
0: Molt bé, adaptar-se o morir.
5: Toma!
0: Això va dir Darwin, em sembla.
5: Sí, ho va dir. Sí,
3: i el Mauri, també.
0: No, m'has dit que no?
6: No ho sé, no sé si Darwin va dir específicament. I menys en català.
0: Vale. A Marc, què volies dir?
5: No, que has dit hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. I jo volia dir, i per estar-me seguro, hasta el 41.
7: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense mal de caps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
8: Si et pregunten què escoltes...
9: Digues la veritat. Matina Codina, amb l'Ernest Codina.

0: Una d'aquelles cançons que tu la poses com a DJ des de la cabina i veus una reacció immediata, la gent crida i la celebra perquè realment és tot un número 1, original d'Eiffel 65, amb la versió de Guetta. I bé, Rexa, sí que estic good, sí, sí que estic good. Al matí a Codina sempre estem bé, acompanyant-te Camí del Matadero. I ara seguim el programa en aquest matí de dimecres.
1: Ernest! Ernest! Ernest!
2: Home!
1: Ernest! Ernest! Ernest!
0: Amb un cop, Lluís. Lluís.
2: Respon-li.
0: Lluís,
1: bon dia. Ernest! Digues, digues, Ernest.
3: Ai, pobret.
0: No, que una vegada que digues el nom, ja està.
2: Ernest, et crida.
1: Sí, senyor.
0: No, perquè és que em crida com si fos un gos pastor.
1: Sí.
0: No?
3: Ai, molta gràcia.
0: Què vols, Lluís Canut?
1: Sí, no, disculpa, Ernest, és que avui és el dia mundial de l'entrenador de futbol.
0: És veritat.
3: Ah, sí.
1: I aquí no se n'ha parlat encara i he cregut necessari...
0: Bueno, perdona. I per l'actualitat també del president del club de futbol.
1: També és veritat, amb tot el que està caient, no?
2: Sou un duo còmic, ara, els dos aquí.
1: He cregut necessari fer-li un petit homenatge a aquesta figura imprescindible de l'esport rei.
0: Endavant, fem-ho ràpid.
1: Perquè què seria el futbol sense entrenadors? Seria, doncs, imagina't, com el bàsquet sense entrenadors.
4: No. Sí. Bé, muchas gracias por el halago. La
2: hombre,
4: los entrenadores estamos siempre en el punto de mira.
2: Simeone.
4: Se agradece el reconocimiento.
1: Grandísimo, Diego Pablo Simeone, el Cholo.
2: Sí. La Lluís, està emocionat ara, Lluís.
1: Avui també tenim amb nosaltres el finalista de la Champions League, ni més ni menys que Luis Enrique Martínez, Lucho.
5: ¿Qué pasa, Canut? Periolisto.
1: ¿Cómo estás, Lucho?
5: Pues mejor que tú, que cada día tienes los ojos más abiertos, macho. Estás ahí mirándome con una cara que, joder.
1: Sí, es que me gusta tenerlo todo controlado. Felicitats pel dia de l'entrenador per la part que toca, Luisen.
5: Muchas gracias.
1: Luisen.
2: Luisen, ¿eh?
5: Luisen.
0: Bé,
2: es con Marien, que t'encarna.
5: Gracias a ti, Luis Can.
0: Amb el Lluís Canut estem celebrant el Dia Mundial de l'entrenador de futbol. Vols fer alguna...
4: Perdó, no, sí, perdó.
2: Hombre, Pep Gu.
0: Home, Pep Gu. Pep Guardiola, bon dia.
3: Pep Gu.
2: Pep Guardiola, quin mite tenir-lo aquí avui.
3: Oh, quina il·lusió.
4: Imagino que també em volies.
2: Home, Lluís. Sempre et volem a tu, Pep.
3: Pep Gu.
0: Ja hi som.
2: Lluís, home, pensa que torna. Pel Canut tota aquesta gent són mites.
0: Clar, sí,
2: s'està posant molt nerviós,
1: sí,
2: i és normal.
1: Sí, senyor,
2: està
1: Pep Guardiola. Pep Guardiola, Pep Gu. L'arquitecte, el mestre del Dream Team, l'entrenador d'entrenadors, deixeble directe de ni més ni menys que Johan Cruyff. Per cert, em vau dir l'altre dia que es va morir el bo de Johan.
4: Fa molts anys, Lluís,
3: sí, per favor. Que
0: no m'agradaria. Que vam celebrar
1: no
0: 10 anys, no?
2: 10 anys o més.
1: No m'agradaria continuar aquest programa especial sense retre un minut de silenci per tots.
2: No, però ara no, ja, després.
1: Perquè no estan ja d'entrenadors.
0: Però un minut per tots o un minut per cadascun d'ells?
1: Un minut per cadascun d'ells.
2: Ostres! Pues espera que siguin pocs.
3: Podem estar...
1: A veure, en Johan Cruyff, el Sir Bobby Robson, el Tito Vilanova, Hugo Gatti, el Loco...
2: Però no era entrenador, Hugo.
1: Sí que va entrenar.
2: Sí.
1: Molt poquet, però va entrenar.
2: Maca. El vaixell. És molt maca aquesta cançó.
0: A veure, fem-ho, no? I tot i que és un...
2: Tot i que... Un minut de silenci.
0: Lluís... Això fa baixar molt l'estat d'ànim. Jo crec que ho hem de treure, no? Vull dir, és que no estem fent un programa especial. Això és el matí a Codina. Has
2: tallat un minut de silenci. Sí. Ernest.
0: Oh, ja està.
2: O sigui, és una provocació més. Un espai en el que felicitem el dia de l'entrenador i el de l'Espanyol. Que raro que aquest ni se'l menciona. O sigui,
1: és cert. Perdona, Manolo, tens tota la raó. Volta felicitar també per la part que et toca.
2: Sí, sí, clar.
1: Però una persona té una responsabilitat tan gran. M'imagino que l'èxit ha de ser una gran recompensa. Com se sent la victòria des d'una banqueta?
2: Pues jo què sé, si jo no guanyo mai. O sigui, qui li ha passat les preguntes a aquest tio? És que és una vergonya, no té ni idea, no s'ha documentat.
1: Doncs ja ho veuen, dia d'entrenador, dia de festa pel futbol.
4: Lluís, Pera. Lluís.
1: Hòstia, Ronald.
4: Lluís,
1: Ronald,
4: Lluís.
1: Koeman, com
4: Ernest.
1: Sí, senyor, com està, Ronald?
2: És un manicomi.
4: Bien, jo també he sido entrenadora i he venido a saludar també.
1: Sí, senyor, i dels bons. ¿Qué tal la familia?
4: Está muy bien. Mi mujer Martina y mi hija Debbie te envían saludos.
1: No,
4: estuviste en la boda de mi hija.
1: Sí, tant que
4: ¿recuerdas,
1: vaig estar,
4: Luis?
1: I tant, la vaig mirar fixament.
4: Sí. Como solo tú sabes hacer. ¿Y qué tal tú, Luis, la señora? ¿Todo bien?
1: No, no, la verdad es que no, nos divorciamos.
2: ¡No!
4: Vaya,
1: qué
4: pena.
1: Me preguntas por ella y
4: qué
1: no...
4: pene.
1: Deia que estava... La meva senyora deia que jo estava tot el dia pensant en el futbol i, bueno, i que mai estava per ella, que li feia falta i tal.
4: Ai, què li dijiste?
1: Li vaig dir que falta, quina falta? Si no t'he tocat!
4: Muy buena. Muy buena. Muy buena, bromo.
2: Com hi cap tanta gent en aquest estudi?
0: Fins aquí aquest homenatge a tots els entrenadors de futbol en el seu dia internacional. Lluís Canut, moltes gràcies.
1: A tu, escolta, dóna-li records a la senyora Pilar, que és la teva mare, i a la teva germana, que es va fer mal al Pere.
4: Tan riguis que es va lesionar, està en el Mundial.
6: La Noriaku.
3: Pilaku.
1: Hòstia. L'ha fet molt de mal.
0: He de donar tant records a tanta gent. Ja.
3: És impossible.
0: L'he perdut.
1: Estàvem a la teva festa dels 40 anys i es va relliscar, pobret.
4: No sabia que hi eres.
7: Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.
8: RAC 105 Barcelona.
7: Quan arriba l'Ascensió, tota una ciutat s'activa. Fires, festes i carrers plens converteixen Granollers en una ciutat per passejar, descobrir i gaudir.
8: Et convidem a viure a Granollers, al centre i al Parc Firal, del 15 al 17 de maig. Prepara la teva visita a ascensió.cat. L'Ascensió, fires i festes, amb el suport d'Estabanell.
7: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
8: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fuerteventura, Girona.
7: La fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
8: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
7: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
8: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.
9: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
10: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com. El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.

0: Aquestes coses que té la vida, no?, del consum de les cançons, que rebroten al cap d'un temps gràcies a, per exemple, que un dels components, un dels grups d'aquestes cançons, doncs apareguin a una sèrie com Stranger Things. Oh. És el cas de Joe Keery en el seu projecte Joe i aquest End of Beginning, 5 minuts i les 9 del matí. Actualitzem el pifòstio a les carreteres.
1: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: Perquè avui, arran de les protestes dels professors, els mestres, s'ha tallat alguna carretera. Ferran Aràndiga, com està el pati a aquesta hora del matí?
2: Bon dia, doncs. De moment continuem pendents de la jornada d'avui d'aquests talls per les manifestacions del professorat. Recordem i actualitzem la informació. La B23 ja està reoberta a l'altura de Sant Just d'Esvern en tots dos sentits de la marxa. En aquesta via, però, encara queda força lentitud i aturades des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat durant més de 7 quilòmetres i mig en sentit Barcelona. En aquest mateix vessant també tenim força col·lapse a l'A2 amb retencions també de 8 quilòmetres des de Pallejà fins a Cornellà. Per altra banda, també tenim diverses incidències actives, dos accidents a la AP7, un a l'altura de Vilafant, amb dos carrils tallats en cada sentit, i l'altre a Barberà del Vallès, en sentit sud, que tot i que ja ha reobert el carril de circulació tallat, continua amb 7 quilòmetres de retencions des de Mollet. També tenim un tercer accident a la C32 a l'altura d'Alella, que continua amb lentitud des de Cabrils en sentit sud. I per últim també tenim una avaria a la C16 de fa una estona als túnels de Vallvidrera, que talla un carril en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment. Reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'esperem?
0: I ara els millors moments de la tele són protagonistes al Matina Codina.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Com cada dia els repassem amb l'Alan Lillo!
3: Hola!
4: Hola, Adam!
5: Hola, Adam!
3: Ahir a l'Està Passant van tocar, evidentment, el tema de la roda de premsa de Florentino Pérez.
0: Bueno, fins al punt que van fer una tertúlia, que és molt poc propi d'un programa guionat, com sí. És l'Està Passant, i van convidar a mitja sotana, perquè hi havia també el Joel Díaz.
4: Sí. Ja pot tornar a TV3?
0: Es veu que sí.
4: M'alegro molt.
0: És una notícia.
3: És veritat. Doncs mira, el Magí, un dels de la sotana, va destacar els moments més surrealistes que hi van haver-hi en aquesta roda de premsa i ho van acompanyar d'un anàlisi molt divertit.
6: Això que hem vist, que és que convoca eleccions, és l'única notícia que ha donat, d'acord?
3: Vale.
6: Tot el que ve ara és una successió delirant de frases que diries a la sala d'espera d'un ambulatori conversant amb algú, d'acord?
7: Dicen que no existo, que estoy enfermo. Unos me han dicho que tengo un cáncer terminal.
8: Un moment, dicen que no existo?
6: Sí, són dues coses.
8: Qui ho ha dit, això?
9: Ha desmentit que estigui malalt, que a més ho ha dit
6: sí, ha dit que
9: 10
6: no,
9: vegades.
6: Està malalt, que és un rumor. Ha gastat les dues hores de roda de premsa per assenyalar el que ells consideren els seus crítiques injustes que rep, com per exemple aquest mitjà. Atenció, això és or.
7: Dos artículos que hay en el ABC hoy contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
8: Ah, pues
7: l'anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC.
6: Tothom sap l'únic mitjà que controlava, no? Ara només li quedarà la subscripció del Marca, El Mundo, la revista Forbes, El Heraldo, la revista de
9: Jara y Sedal.
6: Jara y Sedal,
9: també.
6: El Corte Inglés, tot.
10: Sí, són molt graciosos estos, no? S'estan riendo de mi.
0: Saps què és vostè l'efecte Streisand o no?
10: No sé, no ho
0: veig. És quan que no vol que, per exemple, que la premsa parli de vostè i apareix dient totes aquestes tonteries que veia a la tarda, doncs està aconseguint que portem ja no sé quantes hores, potser, què, 15, 20 hores,
4: sí,
0: parlant del tema...
4: A totes les cadenes.
0: I rajant de dalt a baix. Fins i tot els seus teòrics amics de la premsa espanyola li estan dient de tot.
10: Bueno, pues usted mañana a primera hora va a recibir una llamada.
0: ¿De qui?
10: Pues de una persona muy importante.
4: Primera hora, quina? Bueno, perquè la resa es lleva molt d'hora. ¿Qué es primera hora?
10: También es verdad. Pues es media mañana.
0: No, doncs última hora. Apunti aquests noms també. Magí García, Joel Magí, Díaz...
10: A ver, ¿quién es Magí?
11: Magí, como el puré de patata.
10: Sí. Eso es. Es que, vaya nombre más ridículo.
0: Núria Marín, també, que Conovell...
4: Però no siguis xivator,
0: no, ja, és que, i no acabaríem mai, perquè és que tu insisteixo, penso, tothom Xavi està Cazorla. Parlant del Xavi Cazorla.
10: Ostres, ja, Toni Soler, un forma part de Toni Soler.
0: Toni Soler és el propietari de la productora que fa l'està passant, que és Minoria
4: Absoluta. Això tiene dinero.
10: Ja lo tengo yo, entre ceja y ceja.
0: Bé, canviem de canal i també de tema, per favor, una estoneta.
3: Anem a la Sexta, no?
0: Sí,
3: va. Anem a la Sexta perquè Gabriel Rufián va ser ahir un dels convidats de Canal Show del Marc Giró i el polític li va confessar al Marc. Digues, Mar.
5: No, que estava guapíssim, el Rufián. Ai, els vídeos, sí. I dic, què?
4: Està entrant en aquella edat que a tu t'agrada, ja.
5: Se m'ha anat l'olla, sí.
3: No, no, val la pena.
0: Últimament, perdonet, últimament, Mar, t'agraden tots, és increïble. Sí,
5: sí. No, últimament no.
0: No pares, sí, d'ensenyar fotos tota l'estona d'aquest, m'ha escrit aquest, altre, no sé què.
5: Jo?
0: Sí, calma't, eh?
5: Què dius?
4: Però si no fa res, si està de salivat.
5: Exacte,
4: des de fa no sé quants anys.
5: Exacte, l'estic de bolsa, l'Ernest.
4: Ni amb un pal la toquen.
5: Clar.
3: Bueno, doncs dit això, el Rufián li va confessar al Giró que va tenir un somni pujat de to amb ell.
5: Hola,
3: cosa que, imagina, clar, el Giró li va encantar.
12: Con Marc Giró he soñado.
13: ¿También? ¿Eróticamente?
12: Eróticamente.
13: Ah, bueno. No sé,
12: ¿ves? Se lo puedo decir.
13: Muy ¿se lo bien. Pasan bien?
12: Y muy bien.
14: Tú y yo nos conocimos... que tú viniste a una movida mía y tal, y viniste con un jersey. Y yo he soñado contigo... que venías hacia mí con ese jersey y nada más. Entonces me vas contando películas,
12: ya,
14: y me vas seduciendo.
12: Pero una cosa, perdona la confianza. ¿Consumamos?
14: Yo no tengo experiencia en eso, pero sí que nos sumamos mogollón. Te juro que es cierto.
12: O sea, ¿tú has tenido alguna experiencia homosexual?
14: Yo nunca. ¿Real? Nunca.
12: ¿Y no te lo has planteado?
14: En fin.
12: Dios mío.
14: Señora, ¿se puede ir ya, por favor? Que estoy... Que está... Se cree que esto va a ser un trío.
0: Escolta, Marc, bon dia, Marc.
3: Estic excitadíssima.
0: Escolta, t'has posat suai tot, vermell.
3: Mira que hi ha polítics, però aquest em sembla atractivíssim.
4: Tela,
3: una cosa bàrbara, meravella, magna.
5: Passa que la música de fons és com de funeral, no? Una mica.
3: Sí, és veritat.
0: I molt fort que van posar els violins.
5: Em sembla un tanatori, més que...
3: Escolta, quina meravella.
0: Però, perdona, el Santi Villas, ja ho sap que estàs flirtejant constantment amb tots els homes que et diuen coses maques.
3: Sí, però no has flirtejat, l'altre que passi alguna.
5: Clar, molt bé, Marc.
3: És que, clar, ja, em passa com amb la Marpuga. Hi ha molta gent, però al final no estem fent res.
5: Per això som amigues.
4: Si ho fan un davant de l'altre. Si a mi el Marc Giró m'ha tirat la canya davant del... mentre parlava jo amb el Santi Villas.
0: Què et va dir a tu, el Marc Giró?
4: Ui, de tot. Però hi havia, clar, i jo m'anava mirant com dient... que hi ha el teu marit d'aquí.
3: Però és
5: de
3: la
5: faràndula,
3: sí,
5: el món és així.
0: Bueno, sí, però això, entre broma i broma, la verdad se asoma. Ah, exacte.
3: Vaig veure la Cazorla i dic, hòstia, quin capolo, no? I tot ho tens tan gran.
5: Sí, imagina't. Tant de bo.
0: Vull dir, el Marc Giró no fa pesca esportiva. Fa pesca d'arrossegament.
4: Sí, és el capitán Pesca Nova.
3: És que no només això, sinó que els hi faig canviar de sexe. Imagina't que el Gabriel Rufián...
4: No, canviar de sexe no. Canviar de sexe no.
3: Bueno, canviar de sexe no, de tendència.
4: Això sí,
5: canviar de sexe.
3: El Rufián tenim somnis eròtics, visca.
5: Mira, enveja.
0: Però jo, coneixent el Rufián, que és una mica fanfarró, possiblement s'ho hagi inventat, això.
5: Segur.
0: Per
4: està tot guionat a la tele, que no és una mai a la tele. Està tot guionat.
15: Solo le faltava eso a Gabriel Rufián. O sea, encima maricón.
4: Eso,
5: Herrera
15: en COPE, buenos días.
16: Se dice, uy, Herrera, hay que evolucionar.
15: Eso es verdad, eso es verdad.
16: Qué grande eres, Carlos, todo lo que dice yo.
15: Muchísimas gracias, Santiago. Aparecimos en la película de Torrente y precisamente iba de eso, ¿no? De que no había que decir ciertas palabras como marica o mariquita.
16: Se enfada la feminazi.
15: ¡Pro! Homosexual.
0: Crec que ha arribat el moment de deixar la secció de tele aquí.
4: Això, amb la COPE sonant de fons.
16: Ara estava empezant a estar bé.
0: Alan Lillo, moltes gràcies.
3: De res.
1: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness. El meu cos, el meu planeta.
17: Matina Codina.
18: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
19: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
17: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
20: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
21: Ui, ens l'hem passat, no?
22: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
23: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons. Protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
24: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
25: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
24: Love of Lesbian, Loni Meyers, Joan Dausà i molts més.
25: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
24: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
26: És tan tendre amb mi, Di.
27: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
26: Crec que m'he enamorat.
27: Normal, amb aquests preus.
26: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams
27: i els navius a 3,99 al mig quilo. Al.

0: elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: aquí es nota la mà de Daft Punk en la producció d'aquesta meravella majestuosa, cerimoniosa cançó amb el seu esperit eclesiàstic, et diria jo. La Rosalia, amb aquesta que es diu La Relíquia. Per cert, que Rosalia va guanyar ahir un premi Recent 5.
1: Sí.
0: Millor àlbum. No va sorprendre ningú, perquè ja sabeu que aquest és el disc amb més bones crítiques del món en aquests moments. 9 i 9 minuts parlant dels premis Recent 5. Bon dia, Marina Castellví.
2: Bon dia.
1: Hola.
0: És la nostra estudiant en pràctiques que ahir va estar a peu de catifa vermella.
1: Home.
0: Parlant amb grans protagonistes de la nit, i ara escoltarem algunes declaracions que va recollir.
2: Sí, encara estic amb una mica ressaca emocional dels premis, però vam parlar amb alguns artistes i us vinc a compartir algunes coses que trobo que són importants. Per exemple, vam parlar amb un dels guanyadors de la nit, que és Nil Moliner, que ens ha avançat en exclusiva
1: què?
2: La seva cançó en català, que es titula Bona nit, i de fet n'ha cantat un trosset.
3: Oh, exclusiva, vale, dale, pola.
4: Una cançó feta amb molt d'amor i fa referència al Bona nit dels Pets, només et puc dir això. La cançó comença amb el Bona nit mirant el cel, ens atrapava la son, i aquí ja comença.
0: Val, pot ser que estigui entrat malament el tall i només senti per un cantó. Ho sentíeu bé vosaltres?
2: Sí, jo sentia
3: Bernes. Tots, és que els meus auriculars van malament sempre, llavors només tinc un cantó i l'he sentit.
5: Deixeu parlar la persona sorda de l'equip. Sonava per la meva oïda dolenta, llavors m'he girat els auriculars i per la meva oïda l'he sentit.
0: Molt bé.
5: Sí, confirmo que sonava per un lloc, per un canal, diguéssim.
0: Val, a tots els talls els has entrat igual, no?
2: Sí, jo ho sento bé. No ho sé.
0: No, però sona només per un cantó.
5: Que la gent
0: assegura... No, sí, des de casa, 608-7141.
2: Ho sentim.
0: A veure, intentem continuar, aviam si millora la cosa.
1: Vinga.
2: Doncs bé, també poc se'n parle que ha hagut un moment en què els premis s'han convertit en first dates.
1: Perquè,
2: atenció,
1: ai,
2: que em sembla que tenim una nova parella formada per Ivan Herzog i Max Navarro.
1: Sí, home
0: no.
2: Això és el que ens ha dit l'Ivan quan l'hem entrevistat.
6: Avui estic jo personalment, perquè estic enamorat, i ho dic públicament, del Max Navarro. Ja està.
7: Fantástico, vamos a invitarle a first date.
2: No només és això, sinó que el Max també l'ha nomenat.
0: Aviam.
8: I menció especial també a l'Ivan Herzog, que és un artistazo que ha tingut el plaer de conèixer i que també m'agrada molt el que fa.
1: M'encantaria que estiguessin junts.
2: És que clar, sentiment és mutu.
1: Puc fer una anècdota amb l'Ivan Herzog? Ahir ens vam trobar a Plataforma, a la festa, que vam anar després de festa, i l'Ivan va venir i em va dir: Marc, tu saps que ens coneixem fa molts anys?
2: I què dius?
1: Dic, què? Clar, l'Ivan i jo ens vam conèixer, i jo no ho recordava, al càsting de València d'Operació Triunfo de fa com 10

0: anys.
1: És molt fort,
0: o sigui, el de l'Aitana.
1: Claro que sí.
0: I ens vam conèixer ja, i ens vam fer superamics. I ara ens hem retrobat.
2: Home, tant amics no els vau fer si no els
3: recordaves de res.
0: Superamics aquell dia, després...
3: Gràcies.
0: Diu, és molt fort. Des d'aquí li envio un petó a l'Ivan. I li auguro un bon futur amb el Max.
2: Exclusiva.
3: Hem sentit el Nil Moliner, l'Ivan, el Max, sí. I ara sentirem Ginestar.
4: També hem parlat amb ells i ens han dit que els hi faria molta il·lusió col·laborar amb aquests artistes.
5: Jo crec que algun dia hauríem de fer alguna cosa amb la Maria Jaume, per exemple. Amb el Nil Moliner també estaria molt xulo.
3: Ah, Maria, els agradaria col·laborar amb Maria Jaume i Nil Moliner.
4: Maria Jaume i Nil Moliner. No sé si ho recordeu, però hem pogut veure Ginestar sent els teloners de Nil Moliner. Igual tenen alguna cosa entre mans, igual podríem fer alguna col·laboració.
0: Amiga mia. Ojo,
4: cuidado. És una hipòtesi, simplement, però estaria molt bé.
3: Home, escolta, tenim molts artistes talentosos i està bé que treballin entre ells i que la unió fa la força, hòstia, al final, no?
4: Clar, sí, sí, sí. I bé, finalment, hem parlat amb els Figaflaues. Ells han anunciat molts pocs concerts, fa temps que no treuen música, i havia de preguntar-los sí o sí si estàvem preparant un nou projecte. M'han avançat poquetes coses, però això és el que m'han dit.
6: Mira, farem una gira molt cinematogràfica. Això ho podem dir, que mola.
3: Una gira molt cinematogràfica. Ai,
7: tocaran els diners a Diagonal, no, potser?
0: Uau, faran bandes sonores de pel·lícules. Oh. Guanyaran un Gaudí a millor pel·lícula.
7: La plaça Toro, o Toreando.
3: Els, perquè sempre et diuen, tu et dius Marina Castellví, no? La Marina
0: està morada. Epa!
3: No sé si vas aprofitar per passar alguna factura, perquè sempre dius que t'han provocat un trauma, no?
4: Sí, me l'han provocat i els he dit, demaneu perdó públicament. Clar. A totes les marines. I em van dir que no, que ja havia prescrit i que no em demanaven perdó.
0: Són uns xulais.
4: No he dit ni perdó, Figaflaues, però jo us estimo molt.
1: Que fort.
3: Veure, escolta'm, en qualsevol cas, una catifa plena d'estrelles, Marina Castellví.
0: Home, com
3: tu. Que tu t'hi vas trobar com peix a l'aigua, entenc.
4: Sí.
3: La gent ben vestida, ben arreglada, feia bona olor la gent. Aquestes coses de catifa, què ens pots dir?
4: Sí, no, la gent feia molt bona olor, respirava molt bon ambient, els artistes amb els que vaig parlar, tots entregadíssims, majíssims. Molt contenta d'aquesta experiència i la veritat que ho tornaria a repetir.
7: I algú et coneixia a tu com a creadora de contingut? Perquè la gent ha de saber que és més famosa que nosaltres, la Marina.
0: Sí, bastant més.
4: Doncs em va sorprendre que el Guillem de Búhos em coneixia.
0: Mira!
4: Em va dir, t'he vist a TikTok.
7: Aquest és un
3: sigalent. Està tot el dia a les xarxes socials.
4: Sí, sí, però que no sé quants anys té.
3: Hi va haver un fet circumstancial vinculat a la meteorologia, no? Que és que la catifa vermella s'havia de fer fora en una primera instància, no? I arran del tempestot que va caure, em sembla que es va fer dins al final. És que jo estava
4: es va fer fora perquè just va parar de ploure, però no estaven patint dient, claro. Ja està, se'ns acaba la catifa vermella.
0: Ho va ser molt bé, Marina.
8: Això no passaria si haguéssiu fet cas al que us va dir la Mònica Usart, que va confirmar que hi caurien unes quantes gotes al damunt del Teatre Victòria.
4: Jo crec que la Mònica es volia venjar, que no presentava la gala.
7: Sí, total.
4: I va invocar...
0: Jo vaig dir durant la gala, vaig dir, clar, un any que no presenta, l'únic any que plou.
8: Por culpa de Martuga.
1: Que mala és. És que és malíssima. És que és com Terelu, de verdad.
7: Ja ha venit un chico.
0: Que està llorando. Como Chenoa.
7: Ojo.
0: Hoy voy de Chenoa, en
7: chándal. Ha vingut en chándal la mare, avui. Ahí han vestit del PSOE.
0: Ja està, Marta.
3: Bé, en qualsevol cas, gràcies, Marina Castellví. A tu... I a tota la indústria musical catalana,
4: a
3: tota
4: a
3: la gent que va permetre que aquesta gala tirés endavant, en especial doncs, a l'Albert Buscarons, que és el director de la gala, i també a tots l'equip tècnic i a tothom, en definitiva, que va permetre que això tirés endavant. Gràcies, Marina, eh?
4: Gràcies!
3: I de la catifa vermella dels Premis RAC 105 passem al foc de Eleni Foureira.
9: Matina Codina.

0: Seguim al Matina Codina i fem una trucada patrocinada per Llet Nostra.
1: Llet Nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Per cert, ara que sentíem l'Eurovisiva Eleni Foureira, que sabíeu que ahir es va fer la primera semifinal del Festival d'Eurovisió, que aquest any no se'n parla perquè no hi participa Espanya i també una mica com a iniciativa de protesta i boicot, però que ahir va fer una semifinal de 10 a 11. Parlarem amb el Jordi Ramos, que està desplaçat a Viena, no? Es fa aquest any, això?
2: Sí. Sí. Bé, on és Frankfurt.
0: Parlarem de... Hola. Hola, que hi ha, el Lluc per aquí?
3: Sí.
0: Ets tu o no? Ets tu, Lluc?
3: Perdona, què? Sí.
0: Vale, jo sóc l'Ernest Codina, et truco en directe des de RAC 105. No sé si coneixes l'emissora i el programa.
3: Sí.
0: Val, et truquem per...
4: Et és igual, no?
2: Sí.
0: Truquem per felicitar-te. Fas 18 anys, no? Lluc.
3: Sí, merci.
0: Per molts anys.
2: Valen!
0: Un moment, és que heu de saber que el Lluc ara està molt liat, perquè pot ser que agafis un vol a les 9:55 del matí?
3: Ara mateix.
2: Ah, amigo.
0: Val, explica'ns on vas, tio.
3: Anem a Londres, de vacances.
2: Mira!
4: Sí.
0: Molt bé, jo ho arribo a saber, Lluc, i no fem la trucada, perquè fa molta enveja, això.
2: Clar.
3: No, ja, no, però ara ja pugem per això, eh?
2: Clar.
3: Ja,
2: ets a l'aeroport, eh?
0: Qui marxa de vacances?
3: Som a l'aeroport.
0: Un dimecres 13 de...
2: Ja.
0: De maig, vull dir, per què?
3: Ja, no, la gent que va molt a tot arreu, viatgen molt.
2: Clar.
0: Per què parles en tercera persona si ets tu el que agafa l'avió?
3: No, jo no agafo l'avió, jo vinc a acompanyar només. Amb
2: tu no vas. Sí.
0: Llavors, qui és que marxa de vacances?
3: No, els meus pares només, és que a mi no m'han volgut portar.
2: Ostres!
4: Ah,
2: quina pena quedar-te sol a casa ara uns dies,
4: eh? Sí, els hi fa de xofer per no haver de pagar el parking del aeroport, que és molt car.
3: Això mateix.
4: Correcte, Lluc.
3: El parking està molt car.
4: Correcte.
5: Sí.
0: Bé, Lluc, et truquem de part de la Marcela i de tota la família. Ens diuen que ets un tio superresponsable.
3: Ja
0: que et fas... Sí, que et fas estimar molt.
3: Moltes gràcies.
0: Que ets superatent. Que també diu que ets el millor compi de concerts que pots tenir.
3: Això sí.
0: Què ha, ha de tenir un bon compi de concerts? Perquè jo, vull dir, com es valora això?
2: Ara. Sí, molt bé.
4: Valen!
2: Bona pregunta.
0: Molt bé. Digues, Lluc.
3: Ah, no. Que no demano dels concerts, perdona. És que...
2: Sí, que ha de tenir un compi de concerts.
3: Sí. No, la Marcela i jo, que ens agrada la mateixa música i sempre que podem, bueno.
2: Oh. Però qui és la Marcela?
3: També la preu. La Marcela és la companya de feina de la meva mare.
2: Ah, uau, i sou molt amics.
4: Però això ens interessa moltíssim més que el teu aniversari, que el vol i que tot.
3: Sí.
4: Qui és la Marcela i per què sou tan amics?
2: Ai.
3: Això em pregunto jo, no sé, la meva mare. Que xerra molt a la feina.
2: Ah, però sou amics o amics?
3: Sí. No, amb la Marcela és companya de feina de la meva mare. I, pues,
0: claro.
4: Quants anys té la
3: Marcela? Amigues elles, i llavors, quants anys té la Marcela? 40... 40 en fa aquest any.
2: Vale.
0: No sé quina amistat, és que busqueu marro tot arreu,
2: home,
0: família.
2: Doncs, sí, ens agrada.
4: Perquè ara, fa 18 anys, els concerts canviaran una miqueta. Ara.
0: Escolta, doncs, que tinguis una molt bona entrada a l'etapa adulta, que ja t'avanço que és molt complicada, però segur que sabràs trobar la felicitat. Gaudeix d'aquest dia tan especial, eh? I no deixis de ser com ets. Una abraçada de part de la Marcela i de tota la família.
3: Moltes gràcies.
0: Eh? Que vagi molt bé, guapo.
3: Moltes gràcies.
0: Vinga.
2: Sí.
0: Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat. Estic molt cansat.
2: Passa res. Acaba.
0: Estic rebentat.
2: El programa és teu.
0: De 9 a 10 del matí, aquesta trucada que fem, ja sabeu que entra en un sorteig d'un lot de Llet Nostra. Home. Amb totes les varietats de llet,
5: claro.
0: Un pack de làctics.
5: 30 litros de leche.
2: La lechita.
0: Un kit. Un doble kit esmorzar amb dues culleres i dos bols i tal.
6: Sí, senyor.
2: Ernest, tu saps qui és la Marcela?
6: No, ara facis la broma.
5: Qui és la Marcela?
6: Qui és?
2: No? Agachate i con...
0: Vale, ja està.
1: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
7: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
8: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
9: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
10: Imagina-t'ho! Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
11: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
12: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
13: ¿De qué?
12: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
13: ¡Buah! Con ese Colacao.
12: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
13: ¿Qué más quieres?
12: Más mañanas así.
14: Colacao. Tan único como Estopa. Tan único como tú.
15: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
16: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
17: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
18: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
20: Perfecte.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu? Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament? Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
26: Sonem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem el doble. Mm. Tu

0: És un dels grups catalans que puja amb més força des de l'Empordà, Banda Neon, amb Guapíssima, una de les cançons que van tocar ahir en la seva actuació, la 6a edició dels Premis RAC 105. Guapíssima, Guapíssima, la gala, i Guapíssima, la cançó, que es diu tal qual així. Un minut i dos quarts de 10 del matí. Albert Pedrol, bon dia.
1: Hola, bon dia, nois, què tal, com esteu?
0: Però potser seria estrany dia.
1: Sí, molt, no? Molt estrany.
0: Des de la perspectiva de l'actualitat esportiva,
1: sí.
0: No sé com esteu vosaltres, els periodistes esportius, després d'estar atacats per terra, mar i aire per part de Florentino Pérez.
1: No, és a dir, ara el sentiment que regna en el món del periodisme, sobretot a Madrid, perquè nosaltres mira, ens
2: enrere. No, perdoni, usted també forma parte de gente que está en contra de Madrid.
1: Encara ara. No deixa parlar vostè cap periodista. Ah, igual, eh?
2: Sí, és veritat.
1: Desconcert, harto, ja. Perplexitat, esperpent, surrealisme, barra de bar, tot el que li puguis dir a la compareixença d'ahir de Florentino Pérez. El president, expliquem com va anar, per si la gent no se n'ha assabentat.
0: Jo crec que algú que escolta la ràdio,
1: sí,
0: ha de saber ja aquestes alçades que ha passat, perquè sí, no es parla d'una altra cosa.
1: No es parla d'una altra cosa.
0: Quantes hores ha dedicat avui el Basté a parlar del cas Florentino?
1: Mitja hora. És a dir, els apunts...
0: Jo crec que ara...
1: Ara se'n està parlant, tertulers, sí, especials. Avui és un programa especial, Florentino Pérez, al món a RAC1, i aquí al Matina Codina també n'esteu parlant moltíssim.
2: Que pequeño soy, macho.
1: Només dic que l'informatiu dura una hora, de 8 a 9, i mitja hora l'hem dedicat a Florentino Pérez. Per què? Doncs perquè ahir Florentino Pérez va convocar eleccions anticipades i va avançar que s'hi presentaria. En condicions normals, això seria la gran notícia de l'any, la bomba. Però la seva posada en escena va fer que aquest anunci saltés pels aires i que quedés absolutament eclipsat. Florentino va disparar de manera brutal i sense contemplacions contra la premsa mentre apuntava a periodistes que, segons ell, executen una campanya de desprestigi contra la seva persona. La roda de premsa, increïble, recupereu-la, si us plau, val molt i molt la pena.
0: És una hora i tres minuts?
1: Sí.
2: Sí, i jo me hubiese quedado todo el día, está justísimo.
1: Dura... Sí, ja et vaig maleir un parell de vegades, jo, Florentino. Una hora i tres minuts. Jo us l'he resumida en un minut amb el més destacat.
3: Gràcies.
4: Me tendrán que echar a tiros. Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Pues si no he ido al médico... que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales del cáncer. Y digo, mira, no me cago en tu padre, porque el Madrid, yo quiero que lo vean los niños del mundo, que lo van a ver enseguida, gratis. Los niños de África puedan ver el fútbol, gratis. Pero ¿por qué no lo van a poder ver? Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Todos vosotros sois muy feos, joder. Anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC por honrar a mi padre. Ese señor que habla por ahí, que acento esto sudamericano. ¿Por qué no se meten con el Atlético de Madrid? Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
0: Tot això, sí, porta una càrrega de ràbia perquè el Barça ha guanyat dos títols aquesta temporada.
2: No, per anar.
0: I el Madrid porta dues temporades d'anar de plete. És increïble el to d'oligarca, vanitós, masclista, racista, xabacà, de ric consentit.
1: Sí.
0: No hi ha cap assessorament, no hi ha rumb. No.
5: Ningú s'atreveix a dir-li.
0: Ningú s'atreveix.
5: Esto no lo lea.
1: Ahir...
0: És que és un mafiós.
1: El cap de premsa o director de comunicació, a la meitat de la roda de premsa, ja va dir, última pregunta. I va haver un moment que diu, vale, muchas gracias. I Florentino es va quedar allà i li va dir, espera, que me lo estoy pasando bien. A ver, tú...
2: A ver, el sudamericanito este. Es un sudaca, coño.
5: Ese panchito que se entiende mejor.
2: Eso, deja de hablar a la niña esta, está buenísima. Y vosotros sois muy feos.
5: Qué infástico.
2: Qué maravilla.
5: Era guapo, joder, era guapo. Oye, si es guapa la periodista, se podrá decir.
2: Se dice y punto.
5: Al perro le decís que es pelirrojo, pues a la muchacha si es guapa, pues se le dice que es guapa.
2: Otra cosa es que sepa de fútbol, que no tiene punyetera.
5: Hombre, las dos cosas difíciles.
0: Es un escándalo y yo creo que no sé si... t'ha arribat quin és l'estat d'ànim també dels aficionats. I el president del Barça fa això?
1: Sí. És inimaginable.
0: Però no era el club del senyorio i dels bons modals?
6: Sí, però són modals del segle XVII. Ernest, s'han quedat tan enrere?
2: Oiga, que, no. que jo he perdido 7 ligas que les hubiesen ganado.
0: Aquesta és l'altra. O sigui, atribuir els arbitratges, el cas Negreira, tot això. Entenc que el Barça emprendrà accions legals, no he llegit?
1: Ho està estudiant, sí, el Barça està estudiant emprendre accions legals. El discurs de Florentino, que és un discurs molt trumpista, però executat com si fos Joe Biden, amb una falta d'energia alarmant. Sí. I aquest, Florentino, és el resum que va fer el gran Jordi Ríos ahir de la teva roda de premsa. Els premis RAC 105, que jo em vaig haver de perdre per culpa seva.
2: Bueno, pues te jode.
1: Ahir al Teatre Victòria.
3: Bueno, ya que habláis de la rueda de prensa de Madrid por alusiones, voy a hacer un resumen. Negreira, Negreira, Negreira, puta Barça y puta Catalunya.
0: Un resum espectacular, perquè no, és veritat que van estar condicionats també, sobretot en la prèvia, als Premis RAC 105, per aquesta roda de premsa del Florentino Pérez. Hi havia el Joan Dausà, que és un gran culer, que estava, bueno, sucant i pa, escoltant la roda de premsa i consultant Twitter de tot el que s'estava dient, perquè n'hi havia per fotre's les mans al cap.
2: A nadie le importaban los premios, porque el Madrid es tan grande que estaban todos, hasta los artistas, mirando de reojo. La roda de premsa...
5: Bueno, que sí,
0: Vostè, Florentino Pérez, també va posar nom i cognom als periodistes que, segons tu, et volen fotre fora.
1: Sí, Rubén Cañizares... Però això va passar de veritat, eh?
0: Sí, sí.
1: És a dir, va començar a assenyalar periodista per periodista Rubén Cañizares de l'ABC, Juanma Castaño de la COPE, Santi Segurola, Alfredo Relaño o l'històric José María García, entre molts altres.
5: Ostres, tota la
0: prensa. La majoria madridistes.
1: Sí, clar, clar. No.
5: Declarados.
6: Són els que assenyalem nosaltres de que són molt madridistes.
1: Exacte. Florentino el que es queixa és que els periodistes del Madrid no remen a favor del Madrid. I això és el que fa... Bueno, que es posi les mans al cap.
0: Bueno, però què han de remar si no estan guanyant un títol i s'estan hostiant entre ells al vestidor?
1: Pues, això explica-li a Florentino, perquè és, evidentment, el que passa. Juanma Castaño, el director del partit de la COPE, l'ha contestat aquesta mateixa nit.
7: ¿Cómo alguien tan relevante tiene en la cabeza estas ensoñaciones, estas confabulaciones que son casi de alguien que ha perdido el Oremus? Pensar que hay periodistas conchavaos con su oposición cuando es algo que no estaba sobre la mesa, lo ha puesto él hoy sobre la mesa, con ultras, con reventas, para quitarle el club a los socios del Real Madrid. Ha dicho que los periodistas se quieren hacer con el club.
2: Bueno, pues es verdad, pues es absolutamente verdad. Y si se ofende, oiga, pues algo de razón tendré. Digo yo.
1: Manu Carreño, també un dels grans assenyalats.
5: ¡Ay, mi madre, Manu, que has pillado!
8: Sí, señor, porque la verdad es que me siento aludido y es verdad que estoy con Juama. Es que nadie quería elecciones.
1: Sí, sí, doncs mira, vas deixar-ho a l'acer.
9: Hoy los socios del Real Madrid esperaban en esa comparecencia alguna solución. Esperaban noticias positivas, algún mea culpa por parte del presidente, alguna autocrítica, y sin embargo esto se ha convertido en un ataque a los medios, con un discurso bastante poco hilado, con un Florentino Pérez nervioso. Se irá siendo el mejor presidente de la historia del Real Madrid. Creo que esto no lo necesitaba. Creo que ha tenido días mejores. Hoy ha sido una comparecencia bastante desafortunada y me sorprende mucho que nadie de su entorno haya sido capaz de aconsejarle o de asesorarle de otra manera, porque creo que ha habido comparecencias bastante más acertadas que la de hoy.
2: Añádeme este en la lista.
1: No, sí, sí, ya lo
5: otro para la lista.
0: También ha parlat Pedrerol, tots els programes esportius, generalistes, avui en va tothom ple. A mi m'ha tocat bastant els collons això de les 7 Champions i les 7 Lligues, que diu que li han robat.
1: Li han robat.
0: Parlem també de tots aquells temps en què el Madrid ho guanyava tot, diguem-ne, manipulant. Sí. Albert Pedrerol, moltíssimes gràcies.
1: Vale, guapíssims, que vagi molt bé. Avui juga el Barça i l'Espanyol a les 7. Espanyol,
5: ¿a quién cojones le importa eso?
1: Espanyol, Atlètic de Bilbao, l'Espanyol, que es juga, evidentment, la permanència, i a les 9:15 el Barça juga al camp de l'Alavés.
5: El Barça-Alavés afecta l'Espanyol?
1: Alavés-Barça. Afecta l'Espanyol i el Girona, perquè l'Alavés lluita també per la permanència.
5: Què
1: Girona
5: ha de fer el Barça?
1: Ha de guanyar. El Girona ara mateix està en posicions de descens.
8: Anda ya, vete por ahí. Solo nos interesa Florentino.
5: Oye, vamos a hablar más de Florentino, joder. Va, va.
10: My name is Alex Horn.
11: A RAC 105. Estàs escoltant. Sí.

0: Al Matina Codina, si fem el paral·lelisme, la metàfora d'àpat gastronòmic, seria un pica-pica, no? Vull dir, ara hem picat una mica d'actualitat esportiva, una cançoneta aquesta d'Àlex Borrén, que està tremenda, que es diu Fever Dream, i ara, què us sembla si parlem del temps?
1: Perfecte, sí, és el que entra ara.
0: Ja sabeu que és el tema de conversa preferit de la majoria de catalans i catalanes. Per tant, Mònica Osar, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: Avui el comentari a l'ascensor deu ser... Quina... Hòstia, quin ploure-hi, eh?
3: Com va ploure?
0: Sí, sí, sí. Ploure. Ploure. Ploure. Sí, què és
3: de
0: això?
3: De la marxa, eh? Bueno, sí. La gent diu pedregada.
1: Pedregada.
3: Tot són pedres,
4: sí. I fred, no, mica, i fred. Aquest matí feia fred.
0: No? Per exemple, vas dir aquest matí, t'has trobat algú a l'ascensor?
4: Sí, ja, ni tant.
0: I quin era el comentari a l'ascensor?
4: Bueno, primer li he dit, tens Netflix, tu? M'ha dit que no, i dic, jo sí. I després, bueno, comentaris com va ploure. Ahir va ploure, ahir va ploure, va ploure.
1: Els teus veïns pensant, hòstia, no ho aniran bé.
4: Ahir va ploure i avui fa fred, fa més fred. És veritat, és veritat, la Mònica, que ens està dient que farà més fred encara, però bé, no és ara que canvi del fred.
3: Molt bé, sempre em dóna la raó.
4: Tens telèfon fix, tu, Mònica?
3: Ah, sí.
4: Jo també.
3: No, tu no, crec.
4: No, és veritat, aquesta és
0: la vida. Prefereixo parlar del temps. Són habituals, aquestes tempestes al mes de maig són típiques, no?
3: Són normals, al mes de maig és traïdor.
0: El que potser no tan extenses com ahir, no? Sempre es concentren més a les comarques del nord.
3: Exactament, avui serà sobretot comarques de Girona, nord de Barcelona, Pirineu, on enganxaran aquests ruixats, i els més intensos cap a la Garrotxa, el Gironès i la Selva, que és on hi ha avisos avui del Meteocat, després que hi s'activessin avisos a pràcticament tot el país, amb aquests aiguats i calamarsades que vam tenir. Avui, sobretot, es manté el sol al sud, però, com deies, al nord sí que repetiran els xàfecs a partir del migdia, i ara mateix hi ha força boira encara, sobretot en punts on hi van descarregar aquestes pluges. De cara a demà, encara ruixat, sobretot Pirineu, comarques gironines, però també cap a Osona, el Vallès Oriental, el Maresme, boires matinals i clarianes fora d'aquestes zones que hem dit que plouria. Baixa la temperatura demà a les comarques de Girona. I divendres dia mogut també, amb tempestes fortes, sobretot centre i nord de Catalunya, i cota neu que baixa entre els 1.400 i 1.600 metres.
0: Això vol dir
3: que ja baixen la temperatura.
0: Ve una mica de freduradeta.
3: Ah, exacte, sí, tenim una massa d'aire provinent del pol que ens abraça aquests dies. És excepcional el mes de maig? No, però sí que ho hem de destacar, perquè tindrem temperatures que estaran uns 5 graus per sota de la mitjana, per tant, una mica normal.
1: S'ha acabat la sequera, s'ha acabat la sequera i s'ha acabat el canvi climàtic. Tot en menys d'un any. És que és increïble. Des de que separo el paper del vidre.
3: Que trist que, pensant que en un any d'una mica de normalitat, et pensis que s'ha acabat el canvi climàtic.
5: És que és tonto.
3: És que eres
4: tonto. Tonto és molt cortet, aquest nano.
3: Sí, em sap greu, eh?
4: Francament.
3: Me l'emporto, si voleu.
5: Tiene el pene torcido, Mònica.
6: Fa temps que ho vinc dient. A la puta calle el Sergi, ja.
1: Clar.
4: La puta en calle.
1: A vegades em fa la sensació que espereu que obri la boca per entrar tots els personatges i l'Ernest. No, ho agraeixo, gràcies.
4: És idea. En forma de L, com un novato.
5: És Miguel Bosé, tonto.
3: Ara m'està fent pena.
4: Podes jugar a golf.
0: No, jo tinc una pregunta sobre el temps, si no s'ha greu. Aquest dissabte em ve molt de gust anar a veure Oques Grasses al Parc del Fòrum en els 150 anys d'Estrella d'Am.
1: Ens plourà dissabte o què?
0: El concert és a 3:15 del vespre.
3: De moment no pinta pluja dissabte a Barcelona, aquella hora, però sí que farà més fresqueta, que aquests últims dies.
0: Cuida't la veu, Josep.
7: M'he de cuidar la veu, però bé, falten molts dies pel concert del Cabra Rock i de l'altre que fem. Feia veure el Cabra Rock o què?
0: Però estem parlant del de dissabte, Estrella d'Am. Ens podem centrar?
7: Estrella d'Am del Parc del Fòrum. Com esteu, Estrella d'Am del Parc del Fòrum o què?
8: Que no és un concert, això.
7: Esteu bé o què?
8: Pots parlar normal?
7: És que no em surt, perquè quan parlo normal parlo així com més apagat.
0: Sí, te la pela tot quan parles normal.
7: La veritat és que una mica.
0: Va, deixem aquí.
1: Era el moment, de deixar-ho.
0: Mònica Osar, sí, moltes gràcies.
3: Que vagi bé, fins demà.
9: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
10: Rec 105 Barcelona.
11: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
12: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
11: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
12: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
13: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
14: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
15: Césped Solución.
16: Més informació a céspedsolucion.es.
17: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
18: Escupi.
17: Avui en fem servir moltes més.
18: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
17: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.

0: un home que està de moda perquè ha tret un nou disc i cançons com aquest Just Might, que sona cada 2x3 a RAC 105 i encara hauria de sonar cada 3x3. 9 i les 10.
1: Solamente dame un motivo para no tenerte en mi...
0: Aquest és el cantant Omar Montes, que també ha aparegut, per cert, a l'última entrega de Torrente.
2: No sé
0: si esteu al lloro. No,
3: esto del loro, esto del rojo. Venga, Omar, venga,
2: Leti. Venga, Omar Montes, per qui no el conegui, és aquest cantant de reggaeton, trap i música urbana espanyol, sí. I també s'ha fet bastant famós per participar a reality shows i sortir amb celebrities, o sigui, és allò...
4: Con la hija la Pantoja, me parece.
2: Premsa rosa.
0: També va quedar 2x3 a l'Hormiguero.
2: Sí, la seva nòvia actual és la Lola Romero, que també és la mare del seu fill, o sigui, tenen un fill, Lola Romero, no sé, per contextualitzar. I aquí apareix una tercera persona, que és la Rocío Muñoz Martín, que aquesta dona de Rocío és una dona que ha aparegut als mitjans dient que està embarassada de l'Omar Montes.
3: Ostres!
5: Que fuerte!
2: Pel que sabem, la Lola, que és la nòvia real, diguéssim, de l'Omar, sap que l'Omar va amb altres dones, però clar, no sabia que podia estar embarassada aquesta tercera persona. Val? Fins aquí el drama s'entén.
0: Sí, per tant,
2: sí,
0: aquí hi ha un triangle amorós, no? Que podria estar, dius, consentit per part de la nòvia d'Omar Montes.
2: Pel que sabem, sí que la Lola sap que pot estar amb altres dones. Jo no sé quin acord tenen perquè no els conec, però clar, el que no sap és que ha prenyat a una altra dona, segons diu la Rocío, clar, jo què sé, si és veritat.
6: Home, clar, és que quan vas donant tantes llibertats a la teva parella, pot acabar passant això.
2: Què passa? Que l'Omar Montes ara, la premsa rosa, li està preguntant i estan darrere sobre l'embaràs de la Rocío, el possible embaràs de la Rocío, tal. I què ha fet ell? Perquè ell no ha dit si és cert, no ha dit si és mentida, ell intenta evitar el tema. I com evita el tema? Explicant una cosa d'un altre embaràs, però sobre la seva mare, o sigui, sobre la mare d'Omar Montes, escolteu-lo.
7: ¿Quieres que hable o no?
8: Sí, claro.
7: Pues tenéis que comer, toma.
8: Si lo probamos, nos cuentas.
7: Sí, lo voy a contar. Venga. ¿Me pongo serio? A ver, tenemos un problema muy grave, porque el otro día, ¿vale?, mi madre ha llegado a casa y nos ha contado pues lo que esperábamos, hablando claro, que mi madre está embarazada. Se ha quedado embarazada del padre de Lamine Yamal. Y a mí me gusta el padre, para mí. Ahora el cuadro que hizo el padre de Lamine, lo único que espero que ponga a mi mamá también.
2: Joder. Me gusta el padre para mí.
3: ¿Qué dice este?
0: España es el país de las cortinas de fum.
3: ¿A quién me he zumbado yo?
2: El tema és que Europa Press li pregunta i ell fa bromes, dona menjar als periodistes begudes i diu això, que sa mare està embarassada del pare del Lamine Yamal. Clar, aquí hi ha especulacions de que ho diu en broma per desviar el tema o que a saber.
3: Que guapo, tio. O sigui, papa, el meu germanastre ara és a l'Omar.
2: Que ens ho digui ell.
3: Però jo me zumbava a quién? A la madre de Omar Montes.
2: Sí.
3: ¿Está buena o no? Por lo menos.
2: ¿Tú sabrás?
3: Joder. Bueno, pues Hasselhal, 304.
2: Ah, vale.
3: Partiendo semilla.
0: Bueno, és una mica garrulú, l'Omar Montes, i un vacilón, no?
6: Va estar...
0: Un provocador, sí. Tota regla.
6: A més, és la mà dreta d'Ilia Topuria, el lluitador aquest de la UFC. I va estar a Gran Hermano VIP i va estar a punt de donar-se cops de puny amb un altre que es deia Ashraf. És una cosa que per als friquis de la tele encara el recordem.
9: No, pues l'Omar Montes és boxejador, et trenca la cara fàcilment, eh?
3: Sí. Jo la apunyalo, si me va romper.
9: No, et trenca la cara abans.
10: És al·lucinant, perdoneu, està ple d'àrabs per tot arreu.
9: No, Albiol.
10: Escolti, perdó.
9: Ja és que ni us frenem. És tanta la onada
10: al carrer,
9: de feixisme que ja ni us frenem.
10: La delinqüència està pujant, doncs, bueno, a marxes forçades, no? Puc seguir parlant, si vols?
9: No, ja està.
2: No fa falta, la veritat.
0: De fet, t'hem deixat parlar per veure si acabava ràpid i ja està.
2: I no.
10: Visca la Maloma.
4: Visca.
0: Però hi ha confirmació de l'embaràs d'aquesta...
4: No, però això fa pinta que... És que l'Omar Montes sempre es de trolejar a la premsa. Recordo un dia que estava a la porta de casa seva, no sé si quan l'havia deixat amb la germana del Kiko Rivera,
0: sí.
4: I el van enxampar els periodistes i ell portava un quadre i de cop va dir que era un quadre que era de Velázquez o no sé qui, que tenia molt valor, o Picasso, que anava a portar-lo al museu, que no sé què, vull dir que sempre s'està inventant coses, sí, per trolejar els periodistes.
0: Sí. I per cridar l'atenció, també, perquè me recordo com anar a l'Hormiguero, que va dir que en el millor moment, en l'escreix de la seva carrera, plegava perquè no se li feia cas.
9: Sí.
0: Tot al contrari.
3: Sí. Que el otro día Omar salvó a un perrito que estaba atrapado dentro de un coche en un parking. Se echó viral. Grande Omar.
11: Se rompió el cristal y sacó al perro. Oh,
3: tenemos que invitarle otra vez al Hormiguero.
11: Tenía pintalabios el perro.
0: Mira, veus, això no sé si està bé o no. Jo no ho hauria fet mai perquè la finestra estava mig oberta, però és veritat que va ser una parella que estava va anar al cinema i va deixar el pelut...
3: El pelut a dins del cotxe.
0: A dins del cotxe, en un pàrquing on tampoc que feia molta calor.
4: Però que li ponga la ràdio al perro i ja està.
9: Jo crec que és una cosa...
0: Això no s'ha de fer, però...
9: Em faria il·lusió trencar un vidre d'un cotxe. Jo l'entenc, perquè a mi em genera curiositat saber si puc trencar-lo. I potser veig un gos allà encara que porti 20 minuts només, i dic, per si de cas.
6: I si guanyem uns quants likes, doncs ho gravem.
9: Exacte.
2: Mira, què t'emportes?
11: Jo romper un cristal, romper-lo con el pene.
9: Que no, que entonces rompo el capó.
2: Ho seguirem de prop, en tot cas.
11: Vas a seguir el pene.
2: No, la notícia.

Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. 5 o 6.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
4: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
5: Carglass canvia. Carglass repara.
6: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
7: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
6: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
8: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
9: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
16: Alto, guapo, simpático y...

0: Afegeix una dosi de matina acudint al teu cafè i sigues el matinero més despert de l'oficina.
1: La gent mataria altra gent si no existís un problema aquest de bon matí.
0: Troba'ns cada matí a RAC 105.

0: manera de començar el dia. Llevar-se. RAC 105 i Matina Codina. RAC 105.
1: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
2: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
3: Ara amb Lidl Plus, 250 grams de pernil cuit extra a talls per 1,89. T'estalvies un 22%. Lidl, val la pena.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel

0: tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
1: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
3: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
4: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I esclar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel? Però esclar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Ocasión Plus Bet llega ya con rebajas pa flipar. Hasta 30% de descuento.
7: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: Si et pregunten què escoltes...
9: Matina Codina.
8: Els que en sabem d'això de despertar Catalunya.
10: De fet, no sabem fer...

0: Una cançó que ha comprat tots els bitllets per convertir-se en la balada de l'any 2026, des del disc de Romàntica. Ja donava pistes, ja donava pistes d'alguns temes que podrien cloure com aquest Risky Roll que hem escoltat a RAC 105 al matí, acudint en aquest dimecres, got mig ple, hem de ser optimistes.
1: I tant.
0: La setmana ja comença a fer baixada, anem a trucar al Pol. El Pol, un matinero que fa 26 anys, encarrega la teva trucada a desperta@rac105.cat. A veure si l'agafa, perquè treballen en un taller d'autocaravanes i campers, tant ell com el seu germà, i és possible que a aquesta hora vagin una mica de cul, eh? Si no, farem l'altra trucada que tenim pendent aquesta hora, Mar. Aviam.
1: Va, una més.
0: Esgotem opcions. Pol, agafa el carinyo.
1: Oh.
0: Hòstia.
1: Llàstima.
0: Que no et truquen cada dia des de la ràdio, Pol.
1: No l'agafa, eh?
0: Oh, ho deixarem aquí. Doncs trucarem al Carles. El Carles, que en aquest cas fa 50 anys. El volem felicitar de part de les seves germanes grans. Eh? Un home entre dones. Li preguntarem, a veure, què tal és créixer amb dues germanes?
1: Sí, tu no ho saps, no?
0: Sí, jo tinc... A casa som...
1: Clar, per això t'ho deies.
0: Som quatre fills, dos i dos, diguem.
1: Està més equilibrat. I qui mena més, eh? Els nois o les noies, casa teva?
0: No, hi ha fraternitat, igualtat...
2: Sí, hola,
0: ets el Carles?
2: Sí.
0: Hola, mira, jo em presento, em dic Ernest Codina, truco en directe des de RAC 105, des del Matina Codina, per felicitar-te, Carles.
2: Ah, sí?
0: Sí, home, sí.
2: Ah, vale.
0: Perquè quan...
2: Vale, doncs molt amable.
0: Quan et cauen els 50, sí. Carles?
2: Pues crec que és avui, eh?
0: Per volta!
2: Moltes gràcies.
0: Una xifra rodona que no sé si et causa impacte o ho portes, diguem-ne, amb alegria i tranquil·litat.
2: Mira, com va dir un bon amic meu i conegut, diu, m'he aixecat igual amb els mateixos dolors que amb 49.
0: Després hi ha aquella altra frase que acostumo a repetir aquí al matí a Codina, que si a partir dels 50 et despertes i no et fa mal res, és que estàs mort. No sé si tu et fa mal alguna cosa, Carles.
2: Pues bueno, de moment encara no, encara sento. Em punxen i encara trec sang.
0: Escolta, veig que com a mínim no hi ha una crisi lligada a cap tipus de depressió, perquè, tio, quin somriure, quina alegria, quina brillantor. Ah, sí? Estàs content, bueno, Carles, o què? Sí.
2: Pues sí, la veritat que sí, molt content, eh? I una gran sorpresa, aquesta trucada, no me l'esperava.
0: Bueno, d'això van les trucades despertador del matí a Codina. La xifra de 50 anys deu anar associada a una gran celebració o et deixaràs portar una mica? Aviam, que hi ha...
2: Mira, em deixaré portar. Vale. Però ja posat, si puc aprofitar la trucada, doncs sí. Pues mira, demà la meva empresa fa 60 anys.
1: Ah, mira.
2: Vale? De la seva existència.
1: Wow.
2: Així que demà ho celebrarem amb els companys i festa grossa.
0: Bravo.
1: Felicitats. No faci.
0: Molt bé. A què us dediqueu?
2: Moltes
0: gràcies. A què us dediqueu a casa teva, Carles?
2: Bueno, jo treballo al sector turisme. Les han passat canutes, però bueno, la cosa...
0: Sí.
2: Està remuntant, sembla.
0: Molt
2: però
0: bé.
2: Bueno, sempre hi ha cosetes.
0: Però...
2: De tota manera, això, és sector hoteler. Sí.
0: Molt bé, perfecte.
2: Així que estem a Salou nosaltres, però bueno.
0: A Salou.
2: No res.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Home, ara això del naixement incipient de l'antivirus, suposo que us ha fet patir una mica, no, també? Però això sembla que no serà...
2: Bueno, sí. El departament financer ja està tremolant, ja.
0: No.
2: I el comercial ja no t'explico.
0: No,
2: però
0: no.
2: Bueno... Tot s'ha de mirar positivament i jo crec que això s'arreglarà.
0: Sí, home, sí.
2: I res a veure amb el que ha passat.
0: No fotis, que
2: esperem
0: no,
2: que sigui.
0: No estem preparats. Escolta, les teves germanes, la Sílvia i la Sònia, ens han demanat que et féssim aquesta sorpresa, que et felicitéssim de part seva.
2: Molt bé.
0: I que et diguéssim que ets el seu germà petit amb un gran cor, que t'estimen amb bogeria. I que ets guapo,
1: mira,
0: divertit,
1: epa,
0: viatger, home, clar, treballant al sector turisme, i ganxet. Què vol dir ganxet?
2: De Reus, vol dir. De Reus. De Reus a molt. Bueno.
0: Escolta'm, i estàs solter o no?
2: No, estic casat.
0: Bueno,
2: ho dic, perfecte. Bueno, escolta, i ben casat.
1: Doncs gaudi del matrimoni.
2: Aquest amb una de Burgos, imagina.
1: Mare meva.
0: Quin catxot, el Carles. I...
2: Quina combinació, aquí.
1: És amic nostre, ja. Bueno.
0: Escolta'm, tens el riure més contagiós de la història del programa, Carles. Tens un riure molt contagiós, sí.
2: Escolta, la veritat que moltes mercès per la trucada i a les germanes que les estimo molt. Elles sí que són les més maques del món, les millors que m'haguessin pogut tocar. Bueno.
0: Una abraçada, guapo. Feliços 50.
1: Pues,
2: de veritat, que moltes gràcies, eh? Un petonet a tots.
0: Adéu, merci. Quin tio. I a més, no calla ni sota l'aigua. Això hi ha gent que li passa quan està nerviosa, que no sí. Calla ni sota l'aigua. Escolta'm, el Carles ha dit que està casat, però la Shakira ja sabeu que estava soltera.
1: No sabem ara.
0: No ho sabem. Se li passa.

0: Una de les grans promotores del millor so pop a tot el món és la Taylor Swift, que ens ha posat les piles un cop més amb The Fate of Ophelia. Jordi Ramos, bon dia des de Viena.
1: Servus Viena, que diuen aquí. Bon dia.
0: Així m'agrada, que aprenguis l'idioma, sí. Només aterrar un país nou. Això és el que has de fer.
1: Bueno, t'he de dir que el meu alemany no seria meravellós, eh? Però que, bueno, com a mínim, sé que aquesta paraula la fan servir una mica com a muletilla a tothom per anar dient bon dia, benvingut, hola i adeu, i una mica com el xau italià.
2: Ja la tens.
0: Catalunya ara mateix no es parla d'una altra cosa que no sigui la roda de premsa d'ahir del Florentino Pérez, que va ser patètica, lamentable, i que va donar doncs moments de molta vergonya aliena. Suposo que tu t'és ben igual el tema aquest, eh?
1: Bé, alguna cosa m'ha arribat perquè el meu WhatsApp de tant en tant apareix alguna cosa semblant, però sí. Aquí ja puc dir-te que ni idea d'aquesta història, no ha arribat gens aquí. Mira, tot és Eurovisió.
0: Em va molt bé que parlem d'Eurovisió, perquè dissabte és la final, ahir va haver la primera semifinal, no? I així també oxigenem una mica l'antena de RAC 105.
2: Això.
0: Què ens explicaràs?
1: Ah, jo t'explico el que tu vulguis.
0: Doncs va, mira, ahir explica'm una mica quina sensació t'ha quedat després de la primera semifinal, repassem una mica favorites, com ho tens això?
1: Bueno, això és apassionant, com sempre. És a dir, tu pensa en una ciutat com Viena, lo gran que és, entregada a un festival de música. Tenim un village al centre de la ciutat. L'Euroclub és una mena com de discoteca que munten cada nit, només amb cançons d'Eurovisió, que em vaig arribar a perdre les sales que tenia. No sé si són 4 o 5 sales. A més, és en un parc d'atraccions, llavors cada sala està tematitzada. N'hi ha una que és rotllo Bali, que et pots estirar a fer còctels.
2: Ah.
1: Una altra que és rotllo country. Una altra sala, la principal, on fan actuacions amb cantants d'Eurovisió d'altres anys. Vull dir que...
2: Quina passada!
1: Sí, per desengreixar-se és el millor de tot. Però bueno, pel que fa al concurs, a veure, evidentment hi ha una cosa aquí que és com molt rara aquest any, que és que Espanya no hi és.
0: Correcte.
1: És l'any del boicot, hi ha 5 països que no hi són. És evident que hi ha una certa tensió, que el tema es parla, però bueno, tothom intenta girar l'esquena i la competició continua. Hi ha un clar favorit i aquest és Finlàndia.

0: tinc una mica la sensació, Ramos, que Eurovisió sempre el domina el so eurodance bastant, eh?
1: Pot ser, pot ser. A més, en aquest cas, també és una mena com... Si a mi algú em dius que és una candidatura prefabricada, t'ho compraria, perquè són un home i una dona. Els dos són ben guapos. Yeah. Ella toca el violí. A més, deixa'm que et digui una cosa. Fa com 20 o 25 anys que van decidir prohibir que la gent pogués tocar instruments en directe. Oh. I la primera excepció l'han fet amb ella, que toca el violí en directe a l'escenari del Festival d'Eurovisió. Té foc, té ventilador... S'ha de dir que ho té tot, i francament ha enganxat prou i he de reconèixer que és prou potent com perquè realment pugui guanyar. Ahir ja va actuar en aquesta primera semifinal, segueix tenint un camí perfecte per arribar a la victòria. Evidentment sempre hi ha sorpreses, però sí. Clar, l'altre protagonista del dia ahir era evidentment el de tots aquests últims anys, que és Israel. Israel!

0: Michel, no? Es diu aquesta cançó.
1: Sí. Ell és de família francesa. Sí. En principi diu que Michel és el nom que li queda millor. També és veritat que casualment la militar que va quedar més greument ferida i va sobreviure als atemptats del 7 d'octubre del 23 es deia Michel.
2: Mira.
1: Sí. Però, bueno, ells teòricament s'han desvinculat de la política i tot això, el que tu vulguis, però, bueno, jo et puc dir que no ens van donar cap entrevista el dia de la inauguració, pràcticament no se'l veu, va rodejat de moltíssima seguretat i, bueno, ahir van tornar a cridar-lo com els últims anys, però també et diré una cosa, és el cop que menys cop se l'ha cridat i, en canvi, els diaris israelians diu que és la vegada en què ha rebut més odi de tota la història. Vull dir que jo no sé fins a quin punt estan jugant la carta victimista en aquest sentit, perquè t'asseguro que jo que estava allà no va ser ni de bon tros el cop més bèstia. Sí que va haver-hi persones que van fer protesta a l'escenari, entre el públic, un parell que es van treure la samarreta, que tenien pintades coses, també alguna bandera palestina, i sembla ser que la policia va expulsar gent de l'escenari, es parlava entre 2 i 4, però que, bueno, que igualment el tema segueix allà.
0: Sí, escolta'm, des que hi ha la guerra, Ramos, des que hi ha la guerra, com li ha anat el televot a Israel?
1: Com li ha anat? Li ha anat extraordinàriament bé. A Espanya, tant l'any passat com l'anterior, li va donar 12 punts.
2: Mira.
1: I bueno, d'aquí va recaure en part del problema, perquè molta gent trobava sospitós que hi hagués aquesta quantitat de suport popular. Van presentar denúncies, la Unió Europea de Radiodifusió va fer com una mena de canvis en les normes per intentar, doncs, salvar els papers, però bueno, aquesta mateixa setmana el New York Times publicava un reportatge que hi han analitzat tot el televot d'Israel i trobaven coses desproporcionades per tot arreu. Vull dir que no hi ha res que estigui clar en aquest sentit, tot i que també jo us he de dir una cosa, és a dir, tota la gent que des d'un punt de vista polític segueix la causa israeliana, ho té molt fàcil, és a dir, només ha de votar un país i tots els vots que siguin possible, encara que la cançó no li agradi.
2: Escolta, la gent que
1: no hi està d'acord no té una alternativa.
2: Ramos.
1: O digue'm.
2: No, que dic, el festival és dissabte, no? Tu, com a eurofan...
1: Final.
2: Bueno, sí, la final, vaja. Tu com a eurofan que estàs allà tota la setmana, que ho estàs intensament, et poses nerviós el dissabte i, a més a més, quan arribes allò ja ha passat, saps? Com pim-pam. Llavors, què gaudeixes més? Com tota la setmana o realment aquell dia de... Uau!
1: No sé què dir-te. Nerviós tun completament. I quan comença el primer assaig a l'escenari o el primer vídeo, quasi no em surt la llagrimeta de miracle. Jo crec que quan tingui 70 anys i no pugui controlar els meus sentiments, seré, bueno, una xeta que no pararà. Vull dir que és una cosa espectacular.
0: Ramos,
1: bueno, si voleu que us expliqui més coses...
0: Hem d'anar una mica ràpid perquè ens estem menjant el temps. Tria del que quedava per repassar potser la teva...
1: Bueno, pues escolta'm, només una cosa. Jo crec que seria la gran sorpresa d'ahir. Van passar més o menys tots els favorits, però qui no va passar va ser San Marino. Oh.

0: T'he de dir que a mi m'agrada la cançó, eh?
1: Està bé.
2: Bueno, té un seu punt simpàtic, a més he jugat molt la carta de petarda, però clar, el gran hàndicap que tenia aquesta cançó és que canta una noia que es diu Zenit de San Marino, acompanyada de Boy George, el cantant de Culture Club, que, bueno, estava allà a l'escenari. Mira'l.
1: Oh, m'encanta. You come and go,
0: you come and go. Sí, m'estàs dient que és el cantant de San Marino.
1: Que fort.
2: Sí, sí, sí. No, bueno, cantaven tots dos, allà estaven, estaven dalt de l'escenari, van donar tot.
1: Wow.
2: I no, no han passat. Jo pensava, bueno, tothom pensava que amb Boy George a l'escenari ho tenien fet per passar a la final i bueno, ja ha dit que ha donat tot el que podia i que no, bueno, pues que ha fet el que ha pogut i que ja cantaran la cançó en altres ocasions.
0: Jordi, ho hem de deixar aquí, però divendres parlem per veure com pinta la final.
1: Ai,
0: vale?
1: Sí!
2: Parlem quan vulgueu, divendres. Jo, tot de la vida, aquí estarem.
1: Gràcies,
2: Jordi. La família Eurofan, tota unida i feliç.
0: Gràcies, Jordi. Una abraçada.
2: Adéu, bon dia.
0: Un petó cap a Viena, que és l'enviat especial de la casa, per seguir l'actualitat eurovisiva aquest
1: Fantàstic.
0: Any una mica descafeinada, almenys pel que fa
1: sí.
0: al suport dels mitjans de comunicació espanyol, pel boicot que fa Espanya a Israel. Doncs res, acabem d'escoltar una mica aquesta cançó de San Marino, va. Vinga.

0: te'n rentes la cara, quan et vesteixes, al cotxe, a la feina...
1: T'acompanyem sempre.
0: De 6 a 11 del matí, a RAC 105, Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
2: RAC 105, Barcelona.
3: Tercer festival gastronòmic de Torredembarra, divendres 22 i dissabte 23 de maig, al passeig Rafael Campalans, de 7 del vespre a 2. Degustacions, música en viu, DJ i activitats infantils. Vine a degustar els plats gastronòmics que oferiran 22 restaurants i els vins i caves de les bodegues locals. Organitza Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
4: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
5: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fuerteventura, Girona.
4: La fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
5: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
4: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
5: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.
6: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
7: Césped Solución.
8: Més informació a céspedsolucion.es.
9: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
10: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140, amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
11: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
12: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
13: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
14: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
12: Menys Shazam i més RAC 105.
15: La teva música.
16: RAC 105.
0: Matina!
15: De ben d'hora al matí, segur que et fan escoltar moltes ximpleries.
12: Tant per tant, escolta les que fem nosaltres.
0: Matina Codina, a RAC 105.

Tremendo Merengue, de Naina i la Fúmiga, una actuació que es va produir amb la col·laboració i cameo de l'Artur de la Fúmiga, al costat de la Naina, que és una futura promesa que arriba des del País Valencià. Mare meva, mare meva, quins premis RAC 105 tan extraordinaris que vam viure en la 6a edició d'aquesta gala que reconeix i condecora els principals artistes, gires, directes, cançons, àlbums i tot plegat, i singles. Ens vam quedar a gust després d'aquesta actuació de la Naina, que la seguirem de ben a prop. Gràcies a tots els que vau venir al teatre, els que vau seguir la gala per la xarxa Més, recordeu que la podeu recuperar, i també gràcies per l'actitud i el suport constant diari a l'emissora. 12 minuts i les 11 de seguida hem de fer una trucada despertó, també parlar amb el Toni Clapés sobre com ens ha vist en el programa d'avui dimecres 13 de maig.

0: Et fa pal anar al curro? Escolta el Matina Codina, el programa més burro.
1: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina amb Ernest Codina.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: Valorado.
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
6: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
7: Sí.
6: Però si jo fos una mascota, no?
7: No.
6: I tu creus que si jo em poso un...
7: No.
8: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta tu farmacéutico o dietista.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte. Compten el bitllet. Focus.

0: Maria, estàs en mute.
1: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
2: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
3: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
4: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Matina Codina, el programa de ràdio matinal amb més mencions al síndic de Greuges. De 6 a 11 a RAC 105.
7: 5 minuts i les 11 del matí, Matina Codina. Fins a les 11, no?
8: Sí,
7: com cada dia. O sigui, no plegarem abans ni després.
9: 5 minutets.
7: Toni Clapés, molt bon dia.
10: Què tal? Bon dia a tots.
9: Hola, Toni, estàs superguapo.
10: No tant com tu, ahir a la nit a la gala dels Premis RAC 105.
9: Gràcies, bueno, carinyo.
10: Perdona, i l'Ernest també estava molt guapo amb,
7: sí, però
10: amb la seva americana.
9: Anava molt elegant.
7: Però sí. No, el meu look no estava cuidat, al detall. Vull dir, jo anava com van els homes a les gales, amb una americana.
9: Sí, però bé, ets molt guapo.
7: Sí, però la Mar, per exemple, volia que jo portés un detallet vermell per lligar amb el seu vestit, que era una disfressa del logo de RAC 105.
8: Bueno, jo vaig veure un logo del PSOE.
9: Claro. O de Santander. El meu pare em va dir, vas de Santander, i jo que treballava amb CaixaBank, dic, mira... La competència.
8: Fitxeu-me, bancs.
9: Vinga, Santander. Sí, escolta, cadascú pot...
7: Bueno, Santander és Music patrocinava l'acte, vull dir que...
8: I Fit Ravi.
9: Clar, si és que el vermell era el color de la nit.
8: I la Generalitat de Catalunya.
7: A veure, a música d'atenció, perquè, Marc, vas cobrar algun sobre amb negre ahir d'algun patrocinador? Perquè a mi em comença a semblar sospitós.
9: Jo no he d'explicar les meves intimitats aquí en directe. Les meves coses privades són per mi.
11: Des de quan, perdona? Portes tota la temporada fotent-me la xapa amb la teva vida privada?
9: Què dius?
11: No.
9: Mentida.
7: Que fort.
9: Compte, xapa,
7: anàvem tots molt guapos i ja està. Tampoc cal establir ara aquí un rànquing de qui anava més guapo. Toni, en qualsevol cas, vaig trobar a faltar molt la teva presència.
9: Jo també.
10: Sí, no, al final vaig venir. Vaig venir, el que passa és que vaig venir d'incògnit. Perquè ja us conec i dic, basta que em vegin, que em fotin sortir a presentar alguna cosa.
7: És veritat que no perdem oportunitat.
10: Hòstia, ja fart dels llibres i de presentar i d'opinions i de fer-me un vídeo.
7: Sí, sí, no, no.
10: Fart.
9: Jolín.
7: Va, doncs,
9: no, però no
7: Toni, som-hi amb la crítica del programa d'avui. Com ens has vist?
10: Precisament sobre això volia parlar-vos, perquè avui, sense que serveixi de precedent, m'agradaria donar-vos l'enhorabona per la setmana i la gala que vau fer ahir dels Premis RAC 105, amb una feina magna dels dies previs.
7: Sí, sí.
10: I un talent que va demostrar la Mari i l'Ernest juntament amb en Cazorla i companyia.
7: Sí, i el Sergi que va fer el guió. El Sergi,
10: que, escolta, que va estar molt bé. La gala va anar molt bé.
7: No, t'he de dir que fins i tot ha vingut la jefa avui a felicitar-me.
9: Sí,
7: ja
9: l'he vist.
7: Sí, perquè ahir em consta que hi havia gent d'altres emissores allà entre el públic que van marxar
8: amb la cua entre les cames, acollonits. Sí, home, és que a més el Teatre Victòria el va omplir, que no és fàcil,
7: omplir
8: allò amb les pantalles i amb tot.
10: Molt
8: és que
10: bé,
8: se us va quedar petit el Teatre Victòria.
7: És que a més, tota la indústria catalana va rodar, la indústria musical.
8: Sí, sí, sí.
7: No hi havia allà...
8: Tota la indústria catalana i tota la família de la Mar Puga de tota la de península ibèrica.
11: Que és la castellana, no?
8: Exacte.
11: Jo havia la jefa, estava contenta.
7: Sí.
11: I te voy a decir una cosa.
8: No,
10: de la jefa no,
8: No.
11: Qué peroles.
10: Joder.
8: Ja pensava que era una va dir.
7: No ens ha escoltat mai la jefa, vull dir, no em fa
11: patir. Oye, si no los escucha voy a decir más cosas.
8: No,
10: claro que sí, te lo mereces.
7: Bueno, escolta, és veritat que van venir 40 persones de part de la Mar al públic, em sembla, d'una corruptela i un tràfic d'influències.
9: Dos autobusos.
10: Escolta, l'enhorabona, insisteixo, perquè va anar molt bé. Gran posada en escena. Tècnicament tot impecable. Normalment en aquestes gales t'avorreixes com una ostra o comencen a fallar les coses, etc. El ritme va estar molt bé. No va haver sensació d'avorriment en cap moment. Molt ben presentada, insisteixo, així
7: molt
10: que...
7: Bé, perfecte.
10: Em semblaria injust que en un dia com avui us posés...
7: Gràcies, Toni, s'agraeix.
8: Gràcies, Toni.
7: Un copet a l'esquena i una floreta de tant en tant, i ja veuràs com ens suspèn, malgrat tot.
8: Ja.
7: Això és... Hi ha algun altre comentari o no?
10: No, ha estat molt bé. Heu fet el seguiment de lo del Florentino, que m'ha fet molta gràcia, perquè, clar, o sigui, després de lo d'ahir ha estat molt bé. En fi, que la nota...
7: A veure.
10: Anem amb la nota.
7: Endavant, sisplau.
10: La nota del Matina Codina d'avui, postpremis RAC 105, és... un 8.
9: Quina
7: meravella.
9: Gràcies.
7: De res. És increïble com aquesta nota em pot canviar l'estat de...
9: Oh, mira que bé.
7: Sí, sí. Gràcies, Toni, per aquest notable.
10: A vosaltres.
7: I demà hi tornarem, dijous ja, eh?
10: Puc, sí. puc fer una broma abans de acabar?
9: Sí, però ràpida.
8: M'has ficat a fora.
10: Un 8 es troba amb un 0.
9: Ai, per favor.
10: I li diu, ostres, diu, on has aconseguit aquest cinturó?
8: Però serà al revés, el 0 li diu al 8, no? No al 8 al 0.
11: Perquè porta un cinturó.
10: Retiro el 8. No. Passem ara, la nota serà un 7.
7: Bueno.
9: Sembla bé.
10: Perdoneu.
11: Jo no l'he dit pas.
10: Mea culpa.
9: Sí, tant té, el dia. Vaya quadro d'aquí.
7: Bueno, un dia ens has de dir què suma i resta punts.
10: Bueno,
7: o sigui, fer una mena de decàleg, per sí. tenir-ho en compte també durant el programa. Pam,
10: els acudits de números resten punts. Sí, és una idea.
8: Jo tinc una altra, però no me la penso jugar.
10: Va, digue-la.
9: No, que seguirà restant, deixa'l.
8: No, és un 1 que es troba amb un 10. I li diu, mira, yo soy como tú, pero sincero.
7: Ah, sincero.
8: Arriba un l'Alan i no l'Albert Home.
10: Retiro el 7 que us he posat abans.
8: No.
10: La nota del Matina Codina d'avui és un 5.
8: Joder! Sí. Dos punts!
9: Marxem ja!
7: Marxem, que suspendrem. Alan Lillo, moltes gràcies.
8: A vosaltres.
7: Sergi Ferrer, gràcies.
8: Res.
7: Marc Puga, merci.
9: A tu.
7: Xavi Cazorla, gràcies. I també a la Mònica Busart, a l'Albert Pedrol, al Xavi Pardo, a la Marina Castellví, a l'Arnau Molet, que ha entrat abans de les 7. Jo soc Ernest Codina, el que ve és Matina. Felicitats pel programa. Demà, Juernes, i tornem a partir a les 6 a Despertar Catalunya. Des de RAC 105, al Matina Codina. Bon dia i bona hora. Gràcies. Olé. RAC 105.

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnífic

0: A veure, encara tenim gravada la retina, la gran actuació que va fer ahir els Premis RAC 105 en Lil Moliner, que si vols la pots recuperar al nostre Instagram o al nostre Twitter, @RAC105. Aquesta la va cantar Me Acuerdo de Ti, un dels grans guanyadors, perquè es van portar dos premis, concretament Premi a Millor Artista i Premi a Millor Cançó. Déu-n'hi-do, merescudíssim.
1: La teva música...
2: amb Arnau Molet a RAC 105.
0: I no podem començar de cap més manera que donant les gràcies a tota la gent que va assistir a la gala dels Premis RAC 105. Ens ho van passar molt bé. Va ser, en fi, una nit espectacular per la música del nostre país. I que pots tornar a mirar, si vols, a la xarxa Més, ja ho saps. La plataforma de les teles locals. Arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Molet. De seguida, Olivia Dean. Però abans, Dua Lipa.

0: Escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: La teva música. RAC 105.
1: Sou molt bona gent!
2: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
3: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Calvin Klein, Michael Kors i New Balance per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
4: Ja som 11 milions els socis del...
5: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
6: Sí, com el 50% en tots els descomptes de formatge nacional. Bescanviable en un cupó...
5: Que et dona per molt, només el 13 de maig.
7: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
8: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
9: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
10: Carglass canvia... Carglass repara.
11: Aquest mes el Club de Vins de l'Avantguàrdia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
12: Ah, como hemos cambiado.
13: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.

0: Doncs aquí tenim a Lady Gaga i Bruno Mars amb aquesta balada espectacular que es diu Die With A Smile, sonant també aquí a Rec 105.
1: Rec 105, la teva música.
0: Ei, això no para, eh? T'estem acompanyant amb el millor de la teva música. De fet, ara mateix arriba Tame Impala amb aquesta cançó, que ja fa uns anys que la van publicar, però mira, han decidit fer un remix amb Jenny de Blackpink. Ho està patant d'una manera, això. Es diu Dràcula.

0: Mira, mira com peta això, eh? Mare meva, Swedish House Mafia! Don't you worry, child! Una de les cançons més icòniques de la banda que, a més, encara ens posa els pèls de punta, ens falsa de la cadira. Ens encanta recuperar cançons com aquesta, que van ser i són i seguiran sent durant molts anys un gran clàssic de la música electrònica, la música de ball, aquella música que ens ha posat, doncs, melancòlics i que ens ha transmès tantes coses durant tant temps. En fi, va, que continuem avançant. Tornem a l'actualitat i ho fem ara amb un artista que la vam tenir per Barcelona. S'ho va agafar com unes mini-vacances, això, no? Perquè va estar una setmana per aquí voltant.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: Ella és Olivia Rodríguez. Rodrigo, perdó. Se'n tinc al cap avui, perdoneu, que vam anar a dormir tard amb els premis Rec 105.

0: REC 105 Barcelona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
3: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
2: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
3: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
2: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
4: Tres jubilades, un pla, zero límits.
5: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
4: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
5: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
4: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
6: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
7: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: Camins, somnis i promeses, aquesta nova versió que han fet del mític, del clàssic de Sopa de Cabra, el Mirasú i Mon DJ s'han ajuntat per fer aquesta versió que la veritat és que... puc dir que millora l'original o no? Perquè jo crec que la millora. Difícil, eh? Era molt difícil. Però ho han aconseguit, han fet una versió impecable. Va, que mira, 3:15. I us interrompo només un segon, perquè si assegures el cotxe amb Línia Directa, no només tindràs una de les assegurances de cotxe més ben valorades a tot l'estat, sinó que també podràs estalviar des del primer dia, perquè si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca'ls, va, 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. El valor de ser directe. Mira, mira.
1: Rec 105. La teva música.
0: I ara és el moment de Shawn Mendes. En aquesta ocasió, al costat de Camila Cabello, d'aquí va sortir no només una cançó, sinó també una relació sentimental, però que va acabar, doncs, fatal. Va acabar com el Rosalí de l'Aurora.

És la Kylie Minogue. Qui no la coneix, artista internacional que porta molts anys fent grandíssimes cançons, i aquesta també és una de les que suma la seva cartera de grans èxits, diu Padam Padam. És una de les darreres que ens ha fet l'artista de 57 anys, Porta tota una vida fent grans clàssics i grans hits. Va, continuem avançant, direcció a les 12. Ara el Mamaduixa, aquesta la va cantar en directe als Premis RAC 105 i encara estem al·lucinant. Tampoc.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
4: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Què significa èxit? El diccionari diu, aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial, triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
8: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
9: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros, financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
1: RAC 105.

0: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
1: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana, amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
0: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.

0: Què, déu-n'hi-do, no? Quina elegància, quin sabe fer, quin carisma, quin toca gasta. Olivia Dean, un dels noms a tenir molt en compte al panorama internacional i, evidentment, aquí a RAC 105 li seguim la pista molt de prop amb cançons com aquesta que es diu So Easy to Fall in Love. Ho he dit alguna vegada, però és que, a veure, en una època on tu vas al top 50 de Spotify i tot és música urbana, un artista que aposti per aquest estil musical i que ho estigui patant tant, doncs també és d'agrair, què vols que et digui?
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Vinga, va, arrencant aquesta nova hora en rigorós directe des de RAC 105. En passen pràcticament 3 de les 12 del migdia, el dia després dels previs RAC 105. Sí, estem aquí una mica adormits, però escolta, molt contents de com va anar tot plegat ahir. I a punt de proposar-te els artistes guanyadors a millor videoclip. Estem parlant de Figaflowers. Mama,

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit.
3: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia-t'hi i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a líniadirecta.com.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta

0: detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
1: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
2: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A Ilerna, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. Ilerna, FP oficial. En futur reivindicatiu.
3: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària. 100% contra el càncer.
4: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
3: Amb el patrocini de Tractopon, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
4: No hi faltis. Cada quilòmetre suma contra el càncer.
5: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant.
6: Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Risk It All, Bruno Mars. Déu-n'hi-do, quin talent. El seu nou disc és una autèntica meravella, te'l recomano de dalt a baix. El tio s'ha posat molt romàntic i, de fet, el títol del disc ja es diu Di Romàntic. No enganya ningú.
1: Rex 55, la teva música.
0: Va, ara els Catarres, amb aquesta cançó que es diu Diamants, una de les bandes més importants.

0: La teva música a RAC 105
1: amb Arnau Molet.
2: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so RAC 105.

Fever Dream. Ell és Alex Warren, artista sorgit de les xarxes, que ha passat per diferents fases de la seva vida. En algun moment no ho estava passant del tot bé, però ara sembla que la vida li va molt bé. Rec 105. La teva música. 2:15. Megan Trainor.

0: REC 105 Barcelona.
1: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
0: Bruno Mars.
3: Joe.
0: Olivia Dean.
3: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
4: Mi penya del RAC 105.
5: Soc el Guillem de Bugós.
6: El Fred García.
7: Tinc a Flaues i Stay Home.
8: Fumida des del País Valencià.
9: Som els Ties.
10: Soc el Migui Núñez.
11: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
9: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
1: Rosalía.
12: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum, Rosalía Motomami.
13: Bravo.
14: Aquí estem, aquí estem.
0: Aitana.
15: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
1: Leire.
16: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recordat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
18: O sigui,
17: que...
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
1: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
19: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: REC 105.
1: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.

0: Doncs ara mateix de festa pels Estats Units amb Miley Cyrus. Jo crec que no hi ha millor persona per acompanyar-nos en una nit de festa. Jo crec que ens ensenyaria els millors locals, no? Ja la trucarem algun dia.
1: La teva música.
0: Va, que no pari la música, perquè ara és el moment de Dua Lipa amb aquesta cançó que forma part de la banda sonora Barbie i que es diu Dance the Night. La coneixes a sobres, eh?

0: Ai, doncs mira, deixar-ho córrer no està mal. Jo que ho deixo córrer i me'n vaig cap a dinar. Va, salutacions de l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos una vegada més. De seguida el Buscarons amb les millors cançons en rigorós directe aquí a RAC 105. Abans la Rosalia, mira-la.
1: Hola, RAC 105, aquí Rosalia. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i...

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global, després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
7: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
8: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: RAC 105.

0: hores per Serem, ahir a la nit, avui no tant, eh? Awake Tonight, la cançó d'Afrojack Sia amb David Guetta. Una d'aquestes que només pots escoltar aquí a la sintonia de RAC 105 i que ens dona l'energia que necessitem justament a aquestes hores. Són les 2:04. Què tal?
1: Amb Albert Buscarons.
0: És dimecres 13 de maig, un dia més des de la ràdio saludant-te i donant-te les gràcies per triar-nos. Salutacions a l'Albert Buscarons. Tenim per endavant 3 hores plenes de hits, dels d'ara, els de l'actualitat, i també els de fa uns quants anys. Cançons que formen part de les nostres vides i que ocupen un lloc molt especial als nostres cors, perquè alguna vivència hauràs tingut, segurament, en algun moment, al ritme d'aquest Compta amb mi de Charango. Compta

0: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
1: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
0: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer.

0: realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exotica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
1: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Què significa èxit? El diccionari diu, aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial, triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
3: REC 105 Barcelona.

0: Toma, baby, com ens agrada Bruno Mars.
1: Ai, quina ràbia que va ser de llarg aquesta gira de Barcelona. Només fa parar a Madrid el mes de juliol. Ens l'imaginarem, va. Just Mine. Seguim avançant. Ara una altra d'aquestes cançons que ens posa a to, que falta ens fa en aquest dimecres, amb Rihanna i We Found Love.

segur que tu també ets dels que ja ha vist el diari... No, el diari no, el Diablo, Viste de Prada, la segona part d'aquesta pel·li de Meryl Streep i Anne Hathaway, o Lady Gaga hi participa, a més de fent un petit cameo amb tres cançons a la seva banda sonora. Una aquesta. The Shape of a Woman també sona a la sintonia de RAC 105. Un minut només pujada a 2:45 de la tarda. Estem en aquest tercer dia de la setmana, ara mateix rebent un artista que, déu-n'hi-do, quantes cançons d'èxit ja porta Ava Max.

You and Me Belong Together, és el que diu Marc Ambor. Aquesta és la cançó que el va portar a l'èxit. I ara mateix, Amon DJ, que és un dels noms de moda, va estar l'altre dia a la rua del Barça punxant. Ens ha explicat algun secret sobre els gustos musicals dels jugadors del Barça, justament ahir, els premis Rec 105. I aquesta és la seva versió. Al costat de la Sud, del Camins, Somnis i Promeses, de Sopa de Cabra.

Justament avui es reestrena la primera part de Top Gun pel seu 40è aniversari. Era molt jove Tom Cruise quan va revolucionar l'escena del cinema amb aquesta pel·li. 40 anys més tard, una mica menys, va arribar la segona part amb aquesta cançó, la banda sonora de One Republic. Arriba a les 3 de la tarda i ho fem amb Miqui Núñez, que té nova cançó. El Miqui ja s'olora, tot i que aquests dies faci les temperatures, de seguida recuperarem. I el Miqui sap que arriba l'estiu, ja és a tocar. I torna

0: Doncs sí, Fluyendo, Fluyendo, estem amb Shakira.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: És la seva última cançó, fins aquí només unes hores, perquè ja saps que divendres arriba de nou la cançó del Mundial, feta per Shakira, per tercera vegada. Aquest any el futbol també tindrà el seu so. Les 3 i 2 minuts, així comencem una hora més d'èxits. Parla l'Albert Buscarons, ara fent sonar aquest gran hit de Niles Barkley. És el Crazy.

0: REC 105 Barcelona.
1: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Totes les gales són iguals. Ara. Per què mai és veritat quan comencen a dir els presentadors? I això va per tu, Ernest, i va per tu, Marc. De sobte diran, bueno, anem acabant. Queden 22 premis encara. Sí. No menteixis, no em donis esperança. I els premis honorífics, Ernest, no sé si n'hi ha, però si la gent està morta, va estar ja amb aquest premi. Ui, ja està. I hem fet una entrevista de catifa vermella. No sé si cal fer catifa vermella si el més famós serà el xaval aquell de pulseres vermelles que va sortir el 2011 i no ha fet res més. A casa diran, home, serà una bona gala o no? Home, fes els números tu, jo crec que la nostra sí, perquè jo he vist gales que hi ha més premiats que gent a qui li importi la gala. Presentadors, Ernest i Marc, deixeu de fer veure que tot el que passa a l'escenari us sorprèn, que està al guió i ho sap tothom. No enganyeu a ningú.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La teva música. RAC 105.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
8: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
7: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
8: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
9: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.

The Fate of Ophelia. Aquesta és la música de Taylor Swift. Fent-la sonar la reina una vegada més, que s'ha deixat la corona a l'estudi de RAC 105, així que l'agafem. I arriben els Oques, que aquest dissabte estrenen gira al Festival de l'Aram, a l'esplanada del Fòrum de Barcelona. Evidentment, arriben els seus hits. Cançons aquestes que de vegades es canten, d'altres directament es criden, però sempre tenen un component emocional amb els que arribem a connectar en algun moment. Aquesta és Sort de tu.

volien fer cap por amb aquesta cançó, però estan espantant les llistes de mig planeta. Pujant a les primeres posicions amb Dràcula. La cançó de Tame Impala i una de les components de Blackpink, la Jennie, els acompanya. Aquesta cançó que, mira, sense voler-ho, al final s'està convertint en una de les més importants aquestes últimes setmanes. Fregant ja 3:45, recuperem el primer número 1 d'Adele. La rotundíssima Running in the Deep.

Aquesta és Aitana, que ja s'ha tret els nervis. Ja ha començat la gira del Cuarto Azul. Ho va fer dissabte passat a Almeria, al torn de Múrcia. És la següent. Vosaltres encara haurem d'esperar 4 mesos per veure la 4 nits al Palau Sant Jordi. Faltaran cançons com aquesta que acabes d'escoltar. En el cotxe. I un altre dels noms de moda, enamorada de Barcelona, perquè no para de fer coses aquí i fins i tot ocupa la samarreta del Barça, és Olivia Rodrigo.

I Made You Look. Meghan Trainor, aquesta és la seva cançó. A més, especial, perquè és amb la que la vam descobrir. La primera sempre és especial. No com Shakira, que ja en porta moltes, moltíssimes. Una de les recents és la banda sonora de Zootropolis 2. Fins a les 4 amb Zoo.

0: nova cançó de Bruno Mars, que fins i tot té la seva rèplica en espanyol. Ha fet la versió en castellà d'aquest Risk It All, la seva nova cançó.
1: La teva música...
2: amb Albert Buscarons.
0: I aquí seguim parlant d'amor, passant la tarda junts, són les 4 i 2 minuts. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Això continua ara amb un clàssic del soft dance. Avicii, un dels himnes que va dissenyar per pistes de ball. És el Hey Brother. Hey Brother.

0: escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rock 105.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit.
3: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia-t'hi i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
6: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
5: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
6: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
7: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
8: Hola, bon temps! És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte! I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
9: Matina Codina Best Moments.
10: I els seus primers accents, sí. Us ocuparem el discurs que va fer el cantant dels Búhos, el Guillem Soler, quan recollia el premi a la trajectòria dels Búhos.
11: Avui tenim tota la comunitat educativa fent vaga. Un país que valora més a un militar, a un polilocal o a un mosso d'esquadra que a un metge o a un mestre, com podeu imaginar, és un país que no té massa futur. No ve de 300 euros al mes, ni aquesta gent vol tornar a fer de mestres. Vol que els donin recursos perquè si hi ha algú que necessita una educació especial la pugui tenir, perquè si no, no sé quin país tindrem d'aquí 10 o 20 anys. No és un gasto. Un gasto són les pantalles, els ordinadors i totes les mamonades que han comprat en aquests últims anys. L'educació és una inversió. Sobretot, animar els mestres a que vigin els del seu costat perquè continuïn ensenyant la nostra estimada llengua catalana.
9: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

És el clàssic dels 80 que va tornar a posar de moda la sèrie Stranger Things. Running Up That Hill, aquesta és la versió Kim Petras. Seguim ara amb una de les actuacions que més va cridar l'atenció i a la gala dels Premis RAC 105, acompanyada d'uns focs artificials a les pantalles a fons. Maria Jaume va tornar a explicar-nos com són les festes del seu poble. La cançó que titula el seu nou àlbum és aquesta, Sant Domingo Forever.

Me i Taylor Swift amb una de les cançons més felices i amb més color de la seva trajectòria, i tant que sí. Preganya dos quarts de 5 de la tarda. Aquests també van ser ahir petant l'escenari dels Premis RAC 105 amb una de les cançons del moment, i tant que sí. RAC 105. La gent la va celebrar moltíssim, el Tu Tu Turu de Sutherland.

que són els 21 Pilots, una de les seves cançons imprescindibles al llarg de la seva trajectòria, és aquest Ride. Estem de dimecres, tercera tarda de la setmana, i et seguim disparant doncs, aquestes propostes, cançons que entren la mar de bé, cançons que són èxits internacionals i que ve de la mà d'artistes que és cert que han tingut un cop de sort i sembla que han desaparegut de les nostres vides, com és el cas de Rema.

absolut a la Dua Lipa amb les seves propostes musicals. Break My Heart és la que ens acosta al Ja Tardes d'aquest dimecres. L'Enric Font a punt, però abans deixem posar-te un parell més de cançons. Una capella més la nostàlgia de One Direction. Sonarà de seguida Story of My Life, però serà després d'una altra enamorada. Olivia Jean i So Easy to Fall in Love.

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
2: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
3: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
4: Ric per no plorar.

Déu-n'hi-do, aquí tens a Nil Moliner. Amb una de les més recents que ens porta, eh? Me acuerdo de ti. Sí, sí. Nosaltres també ens en recordem d'ell, eh? Sí. Home, un dels triomfadors de la gala d'ahir, del Premi RAC 105. Home! Oi, oi, oi! Que xulo tot! I que guapo! Sí. De bo, gràcies a tots els que vau venir i a part també a tots els que ho veu seguir també aquí en directe a través de RAC 105 o la xarxa més, eh? Evidentment. Ai, sí, sí. Va estar xulo, va estar xulo. En fi, va, que tenim a... Doncs res, començant una nova edició d'aquest programa, el Ja Tardes, després de l'Albert Buscarons. Busca'l. Doncs ja saps que quatre horetes de bon rotllo, de bona música i bona companyia, com sempre, la teva. Va, estigues atent, perquè en una soneta doncs obrirem tema del dia. Sí, avui molt d'actualitat, eh?

0: A Florentino Pérez.
1: No
0: parlarem d'això. També repassarem la cançó efemèrida, coses que van passar un 13 de maig com el d'avui. Què més tenim? Home, Rous Musical. Batalla de cançons avui, mira. Ens inspirarem també amb la gala que vam viure allà al Teatre Victòria. Què més? Home, versió del dia, els teus missatges... Bueno.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ara! Des d'aquí enviem un fort petonet a l'Helena Montañés.
3: Enric Font.
0: No, Enric Font no, Helena. Espero que demà ja estigui per aquí, la nostra estudiant en pràctiques, que li queden 2 dies, eh? Sí. Oi. La trobarem a faltar. Va, dit això, ara sí, engeguem la maquinària i ho fem amb una de les cançons, de les primeres cançons que ens portava Justin Bieber. Aviam si recordes aquesta. Baby.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: Al cotxe tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font. Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
3: Ah, vale.
4: Està molt bé.

0: després de córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant...

0: responsabilidad artística. Me cuesta entender cómo alguien puede subirse al escenario en estas condiciones, sin sentir un mínimo de vergüenza profesional.
1: ¿Qué? Es que da gusto, ¿eh? Queda gust. Que Déu-n'hi-do. Clar, hi ha molta polèmica. I això ens ha fet pensar en una cosa en aquest programa. Escolta, és que... Quina cançó creus, no cal que sigui de l'Oreja de Van Gogh, però quina cançó creus que és molt difícil de cantar? Aquella que sembla fàcil, però... Realment...
2: Ai.
1: Hi ha perill. Clar, molts pensaran, no sé, alguna dels Queen, no? Home, aguts aquests complicats, eh? Sí. I drama constant, bueno, costa. O, evidentment, també molts pensaran... Ostres! Aquesta té tela, eh? Aquí la gent perd la veu, bueno... I el karaoke és un despropòsit. Sí. Clar, d'altres també diran, home, qualsevol de Rosalia... Complicada. Doncs això volem saber. Quina és aquella cançó que et sembla impossible de cantar bé? Ja que costa. Doncs explica'm el WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: I atenció, perquè avui tenim mega regalars. Sí! Perquè aquest dissabte, a les 5 de la tarda, torna l'Era del Sot, la festa Rock 34. Música i bon ambient amb l'actuació, atenció, de Sonia Amado. Yo quiero bailar toda la noche. La Sonia de Sonia i Selena, doncs la Sonia. Amb èxits com aquesta, que, bueno, coneixem tots. Yo quiero bailar. Això també és complicada, no? I a més a la nit, al tanto, perquè estaran els New Limits. Sí! Amb temes com aquest Smile, o Scream, i My Heart. I alineació de luxe a cabina, amb DJ Jimmy Fox, amb DJ Fidel, amb DJ Solde i DJ Juan Matos. És que... Mare meva, els quatre genets de l'apocalipsi. Doncs atenció, vols una entrada doble per aquest mateix dissabte? Al tanto, perquè inclou consumició i també sopar a l'Okashi Vic o per gaudir del millor sushi. Doncs simplement m'has d'enviar un àudio al nostre WhatsApp i explicar-me quina és aquella cançó que creus que és molt difícil de cantar, eh? Sí. Doncs vinga, va.
4: Ja tardes, envia una nota de veu.
1: Exacte, 608-71-741. I ja ho saps, el dissabte a l'Era del Sot torna la festa Rock 34. Info i entrades a les xarxes socials a l'Era del Sot, així que... Banya! Avui m'hi garregalàs. I només m'has d'explicar aquella cançó. No cal que la cantis. Que si vols, endavant, eh, però... La cançó més difícil per cantar-la, eh? Doncs en una estoneta repassarem aquests comentaris. Ara, per això, mira, arriba en David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimo-pesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
4: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
5: Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
6: Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
5: Quants de milions has dit?
6: 1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
5: Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Max Navarro. Premi RAC 105 a millor artista revelació.
9: Estic al·lucinant. Moltíssimes gràcies a RAC 105, moltíssimes gràcies al meu equip per donar-me suport des del primer moment. Moltíssimes gràcies a la gent que heu decidit que ara estigui jo aquí. I... I també a la meva família, els meus pares. Papa, on estàs? Ah, ja està. Tu te'n recordes quan vam venir al Teatre Victòria? Jo tenia 10 anyets o així i vam anar a veure Cabaret. Estàvem aquí, a primera fila. Me recordo que vam sortir els dos tremolant del teatre i ens vam mirar i li vaig dir, hòstia, papa, jo vull fer això. I ara el teatre ha canviat, el decorat ja no és el mateix i ens hem fet una mica més grans, però estem aquí. Moltes gràcies.
10: Premis RAC 105.
11: Ja tardes.
10: Amb l'Enric Font.
12: Oh, està buen horro.
13: Ai, ai, ai, ai, ai.
14: Estàs prenent el pelo, eh?
15: Doncs sí.
16: Castigat.
14: Ah, va bé. Ah. Ai, que jaleo.
17: Mare de Déu.

0: estrella, escolta'm. La proposta de l'Aitana, d'aquelles que no ens deixen indiferents, eh? Oh, oh. Molts missatges, molts comentaris i moltes coses per repassar avui, perquè, uf, quin dia, tu, quin dia. Va, recorda que, a més, el que estem buscant realment és aquella cançó que és molt difícil de cantar, allò que dius... Cuidao, cuidao, eh? Cuidadín, cuidadín.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Amb aquells aguts o aquelles coses que poden rebentar timpans. Depèn de qui la canti, clar. Va, 608-7741, recorda que en joc tenim aquestes entrades per anar aquest mateix dissabte a l'Era del Sot a la Festa Roca 34. Amb Sònia Madoc de Yo Quiero Bailar, amb New Limit, amb el seu Smile, entre d'altres, eh? Vull dir... Bé, també tenim peticions musicals, és que és... no para avui. Mira, hola!
2: Hola, bona tarda, Enric Font. Soc l'Estel des de Mau, des de Torelló.
0: Oh, molt bé.
2: Ens podries posar una cançó de la Karol G, que avui la nostra companya de feina és el seu sant.
0: Oh!
2: La Fàtima Vidal.
0: Molt bé.
2: A veure si el seu marit li regala unes entrades per venir-la a veure aquí a Barcelona. Oh. Apa, adéu!
0: Sí, és un... un recado, eh? Aviam si el marit... eh? Aviam si la porta, home... Oita! Karol G. Una indirecta molt directa, jo crec, sí o no?

0: Avui anem despistats, ja t'ho dic ara. Va, més comentaris.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara, ara. Va, una soneta, repassarem a... comentaris amb el tema del dia, però també tenim peticions com aquesta. Hola.
2: Hola. Soc el Marc. Em podries posar pel teu programa Ja dormiré de la formiga?
3: Hola.
2: Moltes gràcies. Bona sort.
0: Bona sort. Igualment. Molta sort. Doncs va, dit i fet, la formiga figa flaues amb aquesta que molts aquesta nit ho han pensat, i més venint del Teatre Victòria, eh? Ja dormiré. A casa.

0: enviaries més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: talk about.
1: L'Enric Font presenta Ja tardes a RAC 105.
2: Això és Ja tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
3: ¿Dónde vas?
4: Hòstia.
5: I hace pou!

0: Home!
1: Camins, cara s'esvaeixen.
0: El treball que ens porten Mont DJ amb la Su i, evidentment, el Sopa de Cabra. Camins, somnis i promeses. Està xula, eh? Que mola, mola. Van, pràcticament un 20 minuts, una mica més. Arribarem a les 6 de la tarda. Tenim missatges, comentaris. I el que també tenim és una batalla de cançons.
2: Oh. El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Tanto perquè aquest dimecres, crec que almenys en aquest programa, tenim ressaca musical. Sí, sí, sí. Clar, i es van celebrar la sisena edició dels Premis RAC 105, aquesta gala allà al Teatre Victòria, i un munt d'actuacions que vam viure en directe, en plena nit musical, amb artistes a casa. I clar, avui, doncs mira, toca fer el que més ens agrada, que és enfrontar alguns dels moments musicals que es van viure ahir. Sí. Així que enfrontem tres de les cançons que vam escoltar allà al Teatre Victòria, en directe. I tu tries, com sempre, quina és la millor, Què et sembla? Que mola!
4: Oh, i tant!
0: Oi, sí? Així que va, prepara't! Anem a repassar. Aquí tenim l'opció número 1. És energia, és emoció i aquell estil que connecta amb tothom. Una actuació plena de bon rotllo. De fet, va ser l'última que vam viure amb Nil Moliner, Tu Cuerpo en Braille. És la teva preferida? Doncs explica-m'ho al WhatsApp. Va, vota, vota, vota. O potser t'agrada més l'opció número 2. Déu-n'hi-do! Quin espectacle que ens va donar la Naina. En aquest cas, al costat de Figaflauas. Cançó fresca, moderna, amb molta química a l'escenari. Sí. Pecat original. O potser t'agrada més l'opció número 3. Més íntima, més emocional, una actuació per deixar-se portar. A mi em va flipar, em va meravellar. Sí? Com les estrelles. Max Navarro. Això també ens agrada, Sí. Però ara és el teu moment. Sí, que agafa el telèfon, obre WhatsApp i vota la teva.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Quina és la cançó més especial de les que van sonar els Premis RAC 105? Recorda, opció número 1 amb Nil Moliner, Tu Cuerpo en Braille. Opció número 2 amb la Naina, Pecat Original. O l'opció número 3 de Max Navarro, Estrelles. Que meravella. Va, recorda, al final del programa repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que pots votar la teva, va. Nosaltres continuem. Això sí, amb el so de Tunes and I, que ens porta aquest de Dance Monkey.

0: REC 105 Barcelona.
1: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
2: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
1: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
2: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
1: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
3: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
4: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gesp artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
5: Césped Solución.
6: Més informació a céspedsolucion.es.
7: El cotxe. Estimaràs les retencions.
8: Mira que bé! De nou obres!
9: Al carrer... Caminaràs fent saltirons.
10: La, la, la, la, la, la, la,
11: mira per on vas, idiot!
7: A la cuina et convertiràs en l'arguinyano.
12: No hay nada mejor que cocinar con música.
9: Al gimnàs aixecaràs més pes.
13: La teva música!
7: A la feina et semblarà estar de vacances.
14: Perdoni, podria cobrar-me?
9: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
15: Abra cada abra de una!
7: Allà on siguis.
9: Facis el que facis.
16: Millora els teus dies.
7: Amb REC 105.
17: La teva música.
7: REC 105.
18: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
19: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
20: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
21: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
22: ¿Cómo hemos cambiado?
23: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
24: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
25: Enric Font.
24: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: Navarro, a mi m'agrada molt la seva actuació allà al Teatre Victòria ahir. Amb temes com aquest, eh? Inigualable. Ah, que mola.
1: M'encanta.
0: A mi també. Va, re, uns 10 minuts per arribar a les 6. Tenim missatges, comentaris i ganes d'aconseguir aquestes mega entrades per un, per una autèntica festa aquest dissabte, eh? Allà a l'Era del Sot. Va, recorda que simplement m'has d'explicar quina creus que és aquella cançó que és difícil de cantar. Allò que...
2: Ai.
0: Que hi ha gall assegurat. Va, explica-m'ho. Amb un àudio, vinga.
3: 608-71-7141.
0: Mira, hola.
4: Doncs una cançó que trobo molt difícil de cantar és la cançó Hoy, de Gloria Estefan.
0: Oh.
4: No perquè hi hagi molts agurs, ni sigui, sembli molt complicada, però si et poses a cantar-la quan sona a la ràdio, sí, te n'adones que no hi ha temps vital per respirar, bàsicament. Així que aquesta em sembla molt, molt bonica, però molt difícil.
0: Oh, molt bé. No sé si seria de les més difícils, eh? No, no ho tinc clar, no ho tinc clar. Però és una bona proposta, bé, eh? Gloria Estefan, eh? Mira més, hola!
5: Senyor Font,
0: hola,
5: bona tarda.
0: Sí. Hola, què tal? Aquí estem.
5: Jo crec que la cançó que costa més de cantar és la de la Mònica Naranjo, Desátame.
0: Ostres.
5: Aquesta cançó, jo, bueno, i crec que molta gent no hi arriba. Bona tarda, que vagi bé, adéu.
0: Home, és que... La Pantera de Figueres, deixa-la anar. Entre aquesta i Sobreviviré, bueno. Oita, oita, ara, ara. Ai, sí. Per petar de... Internament, eh? És una cosa, bueno. Va, més comentaris i més cançons, hola.
6: Hola, Enric Font. Ei, què dius, tio?
0: Aquí té.
6: Doncs una cançó molt complicada,
0: sí,
6: jo crec que és la de Godzilla d'Eminem. No és per aguts i coses així, és més que res, perquè, bueno, el tio ja sabem que és un raper de l'hòstia i jo crec que imitar-lo és impossible.
0: Exacte.
6: I aviam si em toca el dissabte a les entrades i anem una miqueta de festeta.
0: Oi, talent!
6: Vinga, que vagi bé.
0: Apa.
6: Adéu.
0: Home, és que ja totes les d'Eminem ja són complicades, eh? De cantar, imitar, digue-li com vulguis. Però la més complicada jo crec que és aquella que té el rècord Guinness, no? De més paraules per minut o... Aquesta. Ja, al tanto, eh? Mira. Una bogeria, tu! Sí, oh. T'esclata el cap, escolta'm. Espera. En fi, va, falta la teva proposta, vinga, va.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, va, nosaltres continuem amb una d'aquelles dolcetes que ens portava Bruno Mars des del seu primer àlbum. Que ja ha plogut des de llavors, eh? Una bonica proposta que s'anomena Just the Way You Are i que, evidentment, sona aquí al Ja Tardes, a RAC 105. Ai, que mola!

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
1: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
0: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
2: Ja tardes.
3: Amb qui parlo?
4: L'Enric Font.
5: Oh!

0: és la Rosalía. Per cert, que ahir va guanyar el guardó de millor àlbum, eh? Els Premis RAC 105, evidentment. Millor àlbum, el Lux, on trobem aquesta perla.
1: La perla.
0: Va, uns 4 minuts que passen de les 6. Aquí estem al Jatardes, eh? Tot bé, no?
2: Yeah.
0: Sí, això és que sí. Yeah, yeah. Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la cançó efemèride repassant coses que van passar un dia com avui, 13 de maig. Ja no sé si saps que se celebra el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol. Sí. Mira, li dediquem aquest dia al Hansi Flick, no? Per què no?
1: Per què no?
0: Arbeloa no cal. El dia d'aquell que viu els partits gairebé més intensament que els jugadors, eh? Cridant des de la banda, fent gestos impossibles i dient calma, mentre està més nerviós que ningú. Estratègia, motivació i mil decisions en segons. Quan es guanya, doncs guanya l'equip. I quan es perd, moltes vegades perd l'entrenador, eh? Sí, sí, però bé. Avui toca, doncs, reconèixer aquest dia per ells, eh? Perquè per dirigir un equip també és un art.
1: Clar que sí.
0: Va, el que també se celebra és el Dia Internacional de l'Humus. A mi no em va massa. De fet, fa uns dies van venir uns convidats a casa, van portar humus. En allà està, a la nevera. El dia d'aquesta crema de cigrons que ha conquerit a mig planeta, eh? Suau, saludable i capaç de desaparèixer del plat en qüestió de minuts. Casa meva no, ja ho veus. Amb el pa de pita, verdures o directament a cullerades, és igual, ningú jutja. L'humus s'ha convertit en un dels imprescindibles, d'aquells aliments, doncs, escolta'm, humus. Avui toca, doncs, sucar sense remordiments, i repartir i repetir una mica més. Sí. Va, i per últim, avui també se celebra el Dia Mundial del Còctel. Ai, mare. El dia de les mescles impossibles que acaben, doncs, ben delicioses, eh? Dolç, àcid, gel, fruita... I aquell toc que fa dir allò de un altre i marxem. Ei, no s'ho creu ningú. Mojito, margarita, daiquiri, és igual. Sobretot també els que són sense alcohol, que també estan bons, evidentment. I el més important és brindar, home! Doncs, evidentment, brindar i gaudir del moment. Sobretot brindar amb els acots del Jatardes. Doncs avui toca sacsejar la coctelera, i celebrar-ho amb molt d'estil. Còctel, còctel. Va, repassem aniversaris, que avui en tenim molts, perquè avui molts artistes fan anys, mira. Com, per exemple, Stevie Wonder. Sí! Avui en celebra 76, el geni, que sembla haver fet un pacte secret amb la música, perquè tot el que toca soni meravellós, escolta'm. Perquè Stevie Wonder no només canta, toca, composa, improvisa, transmet alegria. Com si portés el funk aquí incorporat, la fàbrica. Amb teclats, amb grup, amb tot. Doncs 76 anys de talent sobrenatural. I temes com aquest. Oita! Com mola? Va, un altre que també està d'aniversari és Johnny Logan. En celebra 72, l'home que va conquerir el certamen Eurovisiu en territori personal, ja, directament. Sí, sí, ho va convertir. Johnny Logan és aquell artista que apareix a Eurovisió i automàticament la resta pensa, ui, avui no farem res. Clar, ha guanyat dos cops, Eurovisió. De fet, va ser el primer artista en aconseguir-ho. Després va venir Lorin, però... Doncs 72 anys de melodies eternes, classe irlandesa i poder absolut de balada. D'aquelles que ui, que molen. Va, i avui també celebra 60 anys Alison Goldfrapp. La fada electrònica que sembla sortida d'un somni glamurós amb sintetitzadors i purpurina així com especial. De l'espai, no que sigui especial. Ànima dels Gulfrap, doncs Allison ens portava temes com aquest, aquest Rocket, entre altres també, no sé, aquesta. Un artista que et pot fer ballar amb electropop brillant o hipnotitzar-te amb melodies fosques i delicades. Vull dir, ho té tot, per molts anys. Va, i seguim amb aniversaris perquè un altre que també fa anys, concretament 47, és Mickey Madden dels Maroon 5. Oh! El baixista que mantenia el groove dels nord-americans mentre la resta, doncs, repartia falsets. I aquests hits que ens han meravellat a tots. Discret però essencial, perquè sí, el pop també necessita algú que aguanti tota la maquinària amb estil, això sí. I evidentment no cal repassar els temes de Maroon 5, perquè jo crec que els coneixem tots, no? Sí o no? Doncs 47 anys de baix elegant, ritme fi i pop amb molt de groove. Ja t'avanço que aquest Girls Like You serà la cançó protagonista de la versió del dia d'avui. Va, i per últim, qui hagués fet anys és Melanie Thornton, la cantant de La Bouche. Home! La veu que feia que qualsevol discoteca dels 90 semblés al centre de l'univers. Home, amb La Bouche van treure tamarros d'aquests bons, com aquesta, Sweet Dreams... O la cançó efemèride d'avui, que és un tema que la va convertir, de fet, en un himne etern de la festa. Anem a recuperar aquest Be My Lover.

0: nosaltres, envia la teva nota de veu.
1: Bona tarda, aquella tarda, sinvergüenza.
2: Hola, Ripoll.
3: Yep, Enric.
4: Aló, aló.

0: fer l'idiota.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.
2: Enric Font.
1: El teu after work a RAC 105.
3: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
4: Ah, vale.
3: Perquè escoltant l'Enric Font, no podràs agafar la son.
5: Tinc

0: és la nova de Lady Gaga, Shape of a Woman.
1: Està xula, escolta. Eh, sí o no?
0: Per uns 19 minuts que passen de les 6, aquí estem al Getardes, i avui és que t'haig d'explicar que aquest dissabte a les 5 de la tarda torna a l'Era al Sot la festa Rock 34! Música i bon ambient amb l'actuació d'atenció de Sony Amado. Sí. La meitat de Sònia i Selena, amb aquest èxit. Yo quiero bailar.
1: És complicada de cantar, aquesta també.
0: I al tanto, perquè a la nit estaran els New Limits. Sí. Amb hits com aquest Smile o Scream, entre d'altres. I a més, alineació de luxe cabina amb DJ Jimmy Fox, amb DJ Fidel, amb DJ Solde. Quin mestre. I DJ Juanma. Què, vols una entrada doble per aquest mateix dissabte amb aquesta festassa? Al tanto, perquè inclou consumició per a les dues persones. I també sopar a l'Okashi Vic per gaudir del millor sushi. Si vols tot això, simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp.
2: 608-717-141.
0: I a explicar-me quina creus tu que és la cançó més difícil o una de les més difícils de, per cantar, per cantar. Com la Maya Montero. Que mira, parlant de Maya Montero, que aquí va intentar cantar Nothing Compares to You, no? Ojo, eh? Ai, ai, ai.

0: faig igual, eh? Tu i jo. Doncs va, ja ho saps, dissabte a l'Era del So torna la festa Rock 34. Info i entrades a les xarxes socials de l'Era del So. Quin regalàs. Doncs va, anem a repassar aquests comentaris, aquests missatges i aquestes cançons un pèl difícils, d'entonar o de seguir o de cantar.
1: Per mi la més difícil, la més difícil, sí. Us en recordeu de la pel·lícula El Quinto Elemento? Que surt una, així, una tia de color blau. Jo crec que aquella cançó, no, és que no sé com es diu, però era superxula. Jo crec que aquella cançó és la més difícil que hi ha.
0: Ah, mira. Clar, és una, com una òpera, no? Clar, hi ha la primera part, que és així. Es deia Diva, no? És el personatge. Uita, uita. És pell de gallina. Però clar, després hi havia la segona part... que era com més mogudeta. Oita! Home, jo ho puc fer. Oh! Ah, això ja no. Oita, oita. Va, més comentaris. Més missatges. Hola!
2: Hola, Enric, bona tarda. Soc la Laura de Roda. Mira, jo una, tant és qualsevol cançó de la Whitney Houston,
0: home,
2: és que
0: home.
2: Trobo que és superdifícil, oh, perquè com aquella veu, és que és insuperable de fer. Bueno, hi ha gent que sí que ho fa, sí. Experts o això, però aquestes cançons o et surt un gall per un poc o no l'encertes. Però bueno, m'estimo més sentir-les amb ella, que no cantar-les jo. Perquè m'encanten.
0: Ai, sí.
2: Bueno, va, que vull participar a les entrades de l'Era del Sot, perquè aquesta setmana ja m'està sortint tot rodó, només faltaria que em toquessi de les entrades.
0: Oh!
2: Vinga, felicitats pel programa, que vagi molt bé, adéu, adéu.
0: Home, que això ja som... Això ja és seriós, eh? Vull dir... Home! Va més per aquí, hola!
3: Hola, Enric Font.
0: Hola.
3: Jo, la cançó que penso que és difícil de cantar és la de Skatman. De Skatman John.
0: Sí?
3: Adéu.
0: Adéu, adéu. Home, pipes pel pájaro. És que Skatman John, que és l'artista, que ens va deixar ja fa uns anyets, doncs és que... Era tartamut, i per això li sortia bé, això. Home, doncs sí que és... És complicada, aquesta. Aquesta part encara, però... Doncs va, ara falta la teva cançó, ja saps, vinga.
4: 608-71-71.
0: En una estoneta repassarem més, ara per això qui arriba per aquí és Kate Ryan, que ens porta aquesta versió del L.L.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.

0: La teva música.
1: RAC 105. La teva mare sempre té raó.
2: Em compro un cotxe nou?
3: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
1: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
6: Carglass canvia. Carglass repara.
7: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va anirar a la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
8: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
0: Ginestà, Premi RAC 105 a la cançó més radiada per Tot el que ens queda.
9: Núria i jo som dos oients de ràdio afèrrims, de ràdio musical sobretot. Hem escoltat ràdio des de que som molt petits. Aquest és un premi que ens fa moltíssima il·lusió, és un honor.
10: No, i que crec que no, mai ens deixarà de fer il·lusió. És com anar amb el cotxe i que soni, et posen unes coses per aquí. I per últim volíem donar suport a tots els mestres i les mestres que avui han sortit al carrer per reivindicar millors salaris, menys precarietats, menys ràdios.
9: Visca la música, que per desgràcia cada vegada diu menys coses i n'ha de dir moltes més.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
1: Premis RAC 105.
0: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
12: És una font de saviesa. És una font de bona música.
13: Ai, home.

0: Ben bé que totes les cançons de Shakira tenen allò especial que et fa bellugar com si no hi hagués un demà, eh? Algo tu. Ai, com anem. Aquí tens a la colombiana, al costat de PL. Avui estic tan emocionat que no sé ni parlar. Bé, si només fos avui... Cada dia, però... Vinga, re, uns 6 minuts pràcticament que passen de 2 quarts. Moment perfecte per anar esbrinant com portem la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight! Home, home!
0: Ho hem comentat, que avui encara tenim ressaca musical. Sí. Clar, ahir es va celebrar aquesta 6a edició dels Premis RAC 100. Home, una nit plena de música, artistes i actuacions que van fer vibrar tot el Teatre Victòria. I clar, avui toca fer el que més ens agrada, que és això. Repassar, doncs, aquestes cançons i enfrontar-les amb les actuacions que hi va haver ahir al teatre. Allà a la gala. Ens ho vam passar bé, eh? Oh, sí. Doncs va, anem a enfrontar aquestes 3 cançons, aquests 3 moments musicals que es van viure ahir, i tu decideixes, com sempre, quina és la millor.

0: és un sinònim de bon rotllo, d'energia, connexió, és que total, amb el públic. D'aquelles que van aixecar tot el teatre. I a més, literal. El so de Nil Moliner, Tu cuerpo en braille. Si és la teva, vota-la. O potser t'agrada més l'opció número 2. Som el pecador. Oh! Frescor, ritme i molt magnetisme a l'escenari, amb una combinació que va donar molt de joc. El so de la Naina, en aquest cas, amb Figaflaues, Pecat original. Va, i per últim, l'opció número 3. Oh, la més màgica, potser. Una actuació com delicada, més emocional. Un moment de pell de gallina amb Max Navarro. Amb aquestes estrelles, a mi em va flipar. No? Sí, a mi em va flipar. Però ara toca a tu. Quina d'aquestes actuacions és la que més va brillar ahir? O quina és la que més t'agrada, evidentment? Va, 608-7-7-4-1. Aviam aquesta batalla. Hola.
1: Hola, Enric Font. Hola. Soc la Matilda de Sant Celoni.
0: Hello.
1: I a mi, doncs, del Rous Musical, la cançó que m'agrada més,
0: sí.
1: Doncs és la del Nil Moliner, la de Nexo de tu compre... Tu cuerpo en braille. Doncs m'agrada molt i em posa contenta escoltar-la. Adéu, molts petons.
0: Doncs vot per aquí per Nil Moliner. De fet, aquesta cançó va guanyar la millor cançó de l'any, no? Doncs va, ara és el teu moment. Recorda, al final del programa repassarem doncs, el veredicte, sabrem quina guanya. I que encara pots votar, home. Va, seguim, que arriben per aquí els tiets, amb aquesta que també ens anima, ens carrega les piles aquest

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: Leon, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: autèntica bogeria. Sí. Toma. Proposta d'Afrojack amb Sia i David Guetta, Away Tonight. A mi m'agrada.
1: Me gusta.
0: Sí, sí, sí. Va, re, uns 12 minutets i arribarem a les 7. És tardíssim, ho sé, però així, va, anem-hi de cara.
2: 608-71-714.
0: Recorda que estem buscant aquella cançó que és que sigui un pèl difícil de cantar, d'entonar, que sigui complicadeta, eh? Va, 608-71-714. Avui tenim un megapremi amb aquesta entrada doble per gaudir de l'era al sota aquest dissabte a la festa Rock 34. Aviam, mira, hola!
3: Bona tarda, Enric.
0: Hola.
3: Companyia.
0: Què,
3: el Delta de l'Ebre. Oita. Fa un solet. Oh. Encanta. 24 graus ja. Ja tenim estiu aquí.
0: Ole, ole.
3: Doncs mira, jo la cançó que crec que és bastant difícil, perquè a mi m'agrada molt cantar, i esta no la puc doblegar de cap manera, és una que es diu Mercy, la cantant s'hi diu Daffy, m'encanta esta cançó. I després també crec que les de Mica,
0: ostres,
3: aquella que al final diu Pikling, esta també és bastant difícil de cantar.
0: Oi, sí.
3: Vale?
0: Totalment d'acord.
3: Vinga, bona tarda a tothom.
0: Adéu, adéu.
3: Adéu.
0: Adéu. Home, aquesta de Mica és que...

0: Al final fa... És que és Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va, més comentaris. Mira, hola.
1: Hola, bona tarda, Enric. Mira, que sóc la Maria Josep de Vic. Que hi ha una cançó que trobo dificilíssima, dificilíssima de cantar. És Mon Amour, de l'Aitana i en Zoido, perquè van superràpid. Impossible seguir tot el que diuen i cantar-ho com ells. Ho trobo dificilíssim. I res, m'agradaria entrar en el sorteig del sopadet a l'Ocaixi de Vic i anar a fer balleró canalera. Vale? A veure si hi ha sort. Gràcies. Adéu.
0: Va dit i fent, anem a recuperar aquesta de l'Aitana i amb Zoilo, eh? Aviam si la podem cantar, eh? Mon amour.
2: Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad.

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Rex en 5 Barcelona.
2: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
3: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fancaventura, Girona.
2: La fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
3: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
2: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
3: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.
4: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
5: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
6: Césped Solución.
7: Més informació a céspedsolucion.es.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
9: Ja som 100.000.
10: 100.000.
11: Uneix-te a la comunitat Rec 105.
12: Instagram, TikTok,
13: Facebook,
14: X,
13: YouTube.
15: I la nostra web.
16: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
15: I tu, què esperes?
16: Som a tot arreu.
15: 100.000.
17: I pujant.
18: La teva música.
19: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
20: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
21: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
22: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
21: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
22: No hi faltis. Cada quilòmetre suma contra el càncer.
23: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo. Toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
24: A Rec 105 ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
25: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
24: De 5 a 9
26: amb Enric Font.
27: 608-717-141.
28: Hola.
29: Digues.
30: A qui em busca?
28: Ah, no ho sé.
31: Ara m'he perdut.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Hem rebut un missatge amb un número molt estrany. Tots són sisos. Sis, sis, sis, sis, sis, sis, sis, sis, sis. Escolta, l'escolta.
2: Hola, Enric Font.
1: Ai, ai, ai.
2: Sé on estaràs aquesta nit.
1: Com?
2: Tu i els teus col·legues de la ràdio, que us rieu molt de les coses que fan por.
1: No.
2: Però
1: no.
2: Aquesta nit us asseguro que passareu molta por. Fins després.
1: I ja està. M'han enviat això i ja està. Ara,
3: ara m'he cagat.
1: Sí, jo també, jo també. No em feu aquestes coses. No, que això no m'agrada. No riguis.
0: Ja Tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.
0: RAC 105.

0: La proposta de Bruno Mars, d'aquelles de pell de gallina, em diràs que no, i d'aquelles que també demaneu sovint, eh? Sí, sí. Risk it all, risk it all. Vinga, 4 minuts que passen de les 5. Aquí estem al Ja Tardes, avui esbarats, esbarats.
1: Ai, mare!
0: Sí, sí, sí. Bé, si només fos avui. Aquesta esbarramenta. Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la versió del dia, repassant temes mítics amb totes les seves variants a qualsevol estil. I avui, atenció, perquè, mira, aprofitem que és l'aniversari de Mickey Madden, baixista dels Maroon 5, per recuperar una de les cançons més icòniques de la banda nord-americana. Oita! Aquest Girls Like You. És d'aquelles cançons que sonen suaus però enganxen, com el sucre al cafè, eh? Dolça, rítmica, amb aquell toc romàntic que fa somriure sense voler. Oi? Yeah, yeah, yeah. Eh, sí o no? Adam Levine, que hi posa veu, però una veu de carícia. Eh? I si ja afegeixes el toc de Cardi B, amb aquesta versió, remix, ja tens el combo perfecte, amor, energia i vibes d'aquelles bones, bones, a tot volum, això sí. Clar, i d'un èxit com aquest, evidentment, trobem moltes versions.

O podríem ballar una miqueta aquest ritme bossa nova. Bé, ballar, ja m'entens, no? Moure't aquest ritme. O d'aquelles que enamoren a qualsevol. It's been 24 hours, I need more hours with you. També tenim versions elegants, com aquesta, ritme de jazz.

altres així amb estil com a country. Guaita! Sí o no? Home! Falta el barret de cowboy.

espècie de tango, mira. I també la podem gaudir ballant amb

mira, tornant a recuperar aquelles que enamoren... Aquesta és com, com melancòlica i tot, eh? També hem trobat covers interpretat per a nens.

Vols entro aquesta? Ja, això ja és una mica surrealista. Una versió que canten unes bestioletes que semblen com els barrufets. O Alvin i els esquirols, eh? Sí, sí. Una així ben friki cantada per gats, que això ja...

0: És una debilitat que tinc.
1: És que em fa gràcia com fan el... Oi, tant. Miau.
0: Ai, no m'ho tingueu en compte, això.
1: Vaja, en estil...

versions que són directament per fer esport. Mira, mira. Això carrega les piles, eh? I ara mateix està al gimnàs, bueno. Toma. Un, dos, un, dos, un, dos. Em no. O altres per ballar a tope, mira. Ostres, potser massa i tot. Però espera't, que aquí no acaba la cosa. Oh, oh, oh, oh. Versió techno i ja això per, ja, per destrossar-ho tot. Aquesta Harry Styles. Va, però la versió del dia d'avui és una així com a tendre i que també, evidentment, ens ve molt de gust. Càrrec de Zita i Jonah Baker. Anem a recuperar aquest Girls Like You.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric.

0: un altre dels grans artistes que ho van donar tot ahir. És Mamaduixa. Que va cantar aquesta, la millor gent del planeta. Evidentment que sou vosaltres, que esteu cada tarda aquí connectats.
1: Ai, mare!
0: No faig la rosca, és la veritat, home. La veritat. Uns 19 minuts que passen de les 7. Aquí estem al Getarda, sempre a tope.
2: Hola, guapíssim.
0: Sí. Hola, senyora, vinga. Que tenim molts missatges, molts comentaris. Amb un mega regalàs avui. Pots aconseguir una entrada doble per aquest mateix dissabte a l'Ira del Sot a gaudir de la festa Rock 34. Actuació de Sònia Amado, que amb Yo Quiero Bailar. També els New Limit, amb Smile. Un munt de DJs. A més, amb aquesta entrada doble inclou consumició i també sopar lo Caixibí. Esteu bé, És que muntem el cap de setmana. Et queixaràs. I simplement m'has d'explicar, doncs, aquella cançó que creus que és de les més difícils de cantar, saps?
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Hola, Enri, bona tarda, soc Sandra.
0: Hello.
4: Doncs mira, a mi la cançó més difícil per cantar és Qualsevol de Sia, que és la meva cantant preferida.
0: Oi, sí.
4: I just ara està sonant.
0: Ah, mira.
4: Que intenta cantar tu Titanium.
0: Ui.
4: Amb el to de veu que té ella.
0: Sí.
4: Sense que t'exploti un pulmó. Bona tarda.
0: Ai, bona tarda. M'explota el cap ja, no el pulmó, el cap. Vés amb la meva veu. En fi. Home, és que... Totalment d'acord aquí, Aviam més, hola. Ui, hola.
5: Soc l'Anna de Cambrils. I la cançó més difícil que estem fent amb música a l'escola és la del Petit Príncep, El resultat. Adéu.
6: No tinguis per riure, no tinguis per passejar. L'única cosa que m'importa és tenir el resultat. Aquest és el sistema, no em puc descomptar. Si
0: home, sí que és difícil perquè hi ha un moment que vam superràpid. Oita.
6: Sumant-los d'un anunci que són meus i sé que ja no els perdré mai. Vigila't amb la resta, tu que està vendre el volant. Si que demà no tindré festa.
0: Sí que és complicada, sí, una mica sí.
6: No tinguis per riure, no tinguis per passejar. L'únic
0: que em
6: importa és tenir el resultat. Aquest és el sistema, no em...
0: Va, més comentaris, més missatges i més cançons així complicades, Hola.
7: Molt difícil de cantar, encara que no ho semblis, la imatge del John Lennon. Ostres. Jo ho he intentat diverses vegades i la veritat és que no me'n surto ni a la de tres. No tinc gaire bona veu, però és difícil, és difícil. Sí. Vinga, fins ara.
0: Complicada,
8: It isn't hard to do.
0: No sé, no tinc els meus dubtes, d'aquesta... Home, si anem al karaoke... Podríem fer una batalla, també. Sí. Va, tu també participa, recorda? 608-7741. Mira, la que crec que tothom canta a ple pulmó a qualsevol estadi és aquesta. La proposta de Gala, una d'aquelles dels 90, bé, concretament del 96, que encara a dia d'avui la poses, bé, la pista de ball del revés... Anem a recuperar aquest Freed from Desire.
9: Holy!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ja som 11 milions dels socis del...
3: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
4: Sí, com el 50% en tots els llegums. Bescanviable en un cupó...
3: Que et dona per molt, només el 14 de maig.
2: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
5: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
6: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
7: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Nil Moliner, Premi RAC 105 a millor cançó de l'any per Tu Cuerpo en Braille.
14: Em fa molta il·lusió i sempre ho dic, que el primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser escoltant RAC 105 a la dutxa, i això ho portaré sempre a dintre. Gràcies a l'equip de gent bonica que sou, a tota la gent de RAC 105, que tinc el plaer de conèixer-vos a tots, i és increïble amb l'amor que feu les coses, i això de veritat que és molt guai, que són increïbles, de veritat. I també vull agrair aquelles nits i aquelles tardes a la muntanya, a Planoles, amb el Manu i el Roger fent cançons, que arriben molt lluny. Així que gràcies, cuidem a la gent que tenim al voltant i amb la que treballem, que és molt important, així que moltes gràcies.
1: Premis RAC 105.
0: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
15: A l'hora de brenyar.
16: Quina gana!
15: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
17: Toma ja.

0: tenies la proposta de les Countrys amb aquest Golden, que també jo crec que és una de les cançons que complicades de cantar, eh? Amb aquests aguts i aquests crits que fan, bueno. Dos quarts ja tocats de vuit, aquí al Jatardes. Estem a tope de power, que no falti.
1: Hola, bebé.
0: Hola, hola, sí. Va, i recorda que tenim una batalla que té la tela, eh? Sí, sí, sí.
2: El roast musical del Jatardes.
0: Vinga, va. Toma. Va, com tenim aquesta ressaca musical, clar, ahir es van celebrar els Premis RAC 105, de fet, la sisena edició d'aquesta gala. Una nit plena de música, artistes de casa i actuacions que van fer vibrar tot el Teatre Victòria. I clar, avui toca doncs, fer el que ens agrada, que és això, enfrontar aquestes cançons, sí, en moments musicals que es van viure ahir. Poca broma, eh? Que van estar molt, molt, molt xulos. Molt emotius, també, alguns, i molt festius, altres. Així que avui enfrontem tres cançons, tres actuacions i tres estils i molt talent. I com sempre, tu decideixes la millor, ja saps, al WhatsApp. Així que anem a enfrontar, anem amb l'opció número 1. Ben bé, aquesta energia, aquella emoció, aquell estil que connecta amb tothom. Una actuació plena de bon rotllo a càrrec de Nil Moliner. Tu cuerpo en braille. Toma, toma, toma. De fet, molts ja l'heu votat, eh? Això per una banda és l'opció número 1, que ja saps que pots votar si vols a través del WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Som el pecador original. És com fresqueta, moderna, amb química, que van tenir a l'escenari de Naina al costat dels Figaflauas. Aquelles que fan pujar la temperatura del teatre amb pecat original.

0: pell de gallina, això. Una actuació per deixar-se portar a càrrec de Max Navarro. Va enamorar amb aquestes estrelles, eh? A mi em va encantar. Hola. Però ja saps que tu sempre tens la veu votant. Mai millor dir.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Quina és l'actuació que va ser més especial als Premis RAC 105? O la que més et va agradar? La cançó que, que més et flipa? Doncs vinga. Missatges... Missatges com aquest, mira, hola.
2: Aquestes cançons que dius, sí. A mi del Limoliner m'ha agradat moltes, però aquesta de Tu Cuerpo en Braille és que no la puc suportar, la canvio cada vegada que la sento. Ho sento.
0: Oh.
2: La cançó que m'agrada més de les que has dit és la del Max Navarro. Oh. Vinga, fins ara.
0: Adéu. Aviam, ja. Hi ha gustos per tothom, però tampoc està tan malament Tu Cuerpo en Braille. Doncs va, vot per opció número 3, aquestes estrelles. D'en Max, que va estar estel·lar, i mai millor dit. Per una estoneta repassarem més. Recorda que cap al final del programa doncs repassarem el veredicte. Aviam quina guanya i aquestes cotes. Sí que afanya't a votar. Nosaltres anem avançant, això sí. Amb la proposta que ens portaven els Alcázar ja fa el tanto. És que ho diré, no vull fer mal, però fa 25 anys d'aquesta cançó, Crying at the Discotheque. Va,

0: tarda sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuchi.
3: Ja, clar que sí.
1: Ja tarda. Amb l'Enric Font. Que...

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: Cançó de Time Impala, en aquest cas al costat de Jenny, de les Blackpink, amb aquest Dràcula. Sí, bé. El que fa por sóc jo, sí. Terror, terror. Va, bé, amb menys de 20 minuts arribarem a les 8 d'aquesta tarda de dimecres. Ai, sí, quina tonteria, Va, que tenim molts missatges.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Comentaris, com sempre, amb un àudio al WhatsApp, 608-7141. Avui estem buscant aquelles cançons que són complicades de cantar, aquelles que dius, és que no arribo a aquesta nota, o va molt ràpid, massa, no es pot cantar, és incantable. Tot això, doncs, et pot fer guanyar aquestes entrades per anar a l'Era del Sot, de festa, com dirien.
2: De festa.
0: I, a més, sopar inclòs a l'Ocaixi Vic, vull dir, poca broma. Aviam, mira, tenim comentaris. Hola.
3: Enric, ei. Jo la cançó que considero és més difícil de cantar, i a part és com un himne, que tothom se'l sap, però se'l sap a mitges, perquè quedes clavat que ja no saps què més dir. És aquella, que em sembla que guanyà una Eurovisió,
0: Eurovisió, va.
3: Veiem si saps com continuar. A, C, D, G.
0: O com?
3: Ha, D, G, Mahavi and the Wibidibi. La saps, aquesta, o no? Sí, va, aviam si me la poses completa, va, que m'agradaria saber com segueix.
0: Okay.
3: Vinga, abraçades, i aviam si em toca el sopar aquest de l'Ocaixi.
0: Val. Aviam, anem per parts. Per començar, aquesta mai va anar a Eurovisió, saps? I guanyar menys. Que les Ketchup van anar a Eurovisió, sí. Però amb aquesta cançó, no. Que, per cert, parlant d'Eurovisió, home, divendres podríem fer una mica, no? De rotllo eurovisiu, no? Sí. Ja, encara que no es vegi aquí a Espanya, però fan la gala d'Eurovisió. Clar, és les Ketchup, sí, amb aquest ACDG, que l'original és aquesta.

0: més cançons d'aquestes complicades xungues de cantar, aviam, hola.
1: Bona tarda, Enric Font. Hey. Doncs cançons difícils de cantar és, per exemple, la de Mama...
0: Com? Mama?
1: La de Queen.
0: Mama?
1: Aquella que fa Mama... I després també la de Queen... i Freddie Mercury, sí. La Montserrat Caballé,
0: Barcelona.
1: La de també, no sé si diu Amigos para siempre, no me'n recordo.
0: Com?
1: Però és algo de això, de Amigos. Aquesta també és molt difícil de cantar.
0: Ja.
1: Sobretot la part de la Montserrat Caballé.
0: Ja, però no.
1: Apa, no, moltes gràcies, apa. Felicitats pel programa.
0: Aviam, però Amigos para siempre, aviam. Jo crec que és Barcelona, o sigui, Barcelona. Clar, Amigos para siempre seria la de los Manolos, no? La... Sí, aquí Montserrat Caballé no l'acabo d'encaixar, però... Amigos para siempre. Mira, amb aquesta cançó sempre acabo les meves actuacions com a DJ. Així amb bon rotllo, saps? Això és veritat, és verídic. No riguis. Va, tu també participa. Explica'm aquestes cançons que creus que són complicadetes, difícils de cantar. En una estoneta més. Ara per això que arriba per aquí és Dua Lipa, que ens porta aquest Love Again.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Totes les gales són iguals. Ara. Per què mai és veritat quan comencen a dir els presentadors? I això va per tu, Ernest, i va per tu, Marc. De sobte diran, bueno, anem acabant. Queden 22 premis encara. No menteixis, no em donis esperança. I els premis honorífics, Ernest, no sé si n'hi ha, però si la gent està morta, va estar ja amb aquest premi. Vull dir, ja està. I hem fet una entrevista de Catifa Vermella. No sé si cal fer Catifa Vermella si el més famós serà el xaval aquell de Polseres Vermelles que va sortir el 2011. I no ha fet res més. A casa diran, home, serà una bona gala o no? Home, fes els números tu, jo crec que la nostra sí, perquè jo he vist gales que hi ha més premiats que gent a qui li importi la gala. Presentadors, Ernest i Marc, deixeu de fer veure que tot el que passa a l'escenari us sorprèn, que està al guió i ho sap tothom. No enganyeu a ningú.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
5: La teva música.
6: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig, viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
7: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
8: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
7: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
9: Ep, tu, sí, ja tardes.
10: Ja tardes a pujar el volum. A RAC 105.
11: Enric Font.
12: Quina por.
13: Ai, insusto.

0: això només passa al Jacarres.
1: Recordo una pel·lícula fantàstica, me sembla que es diu Cabo del Miedo, de Robert De Niro i Nick Nolte.
2: Oi, oi, oi.
1: I deia així,
2: què deia?
1: Abogado, abogado, abogado, abogado. Era molt famosa aquesta, la Robert De Niro.
3: Sí, sí, sí.
1: Vinga, bona tarda i bon programa, adeu.
3: Ai, m'encanta.
2: Clar, és el mític tall aquest del Robert De Niro.
1: Abogado.
2: Abogado.
1: Abogado. Abogado.
2: Hello.
1: Sal, ratita, quiero verte la colita.
2: Ah, exacte. Ara, com ho ha fet ell? És que m'ha agradat.
1: Li deia així.
2: Què deia?
1: Abogado, abogado, abogado, abogado.
2: Igual, igual.
4: Dos frases típiques del cinema.
2: Dues, eh?
4: Primera.
2: Primera.
4: Sayonara, baby.
2: Veus?
4: De Terminator 2. Sí. Segona, d'una pel·lícula que encara no s'ha fet.
2: Com?
4: Que es diria algo així com...
2: Com?
4: 105. A la tarda. O ja tardes. I la frase seria...
2: Ai, ai, ai.
4: Que... Algo així com...
2: Com què?
4: Oh, mama.
2: Com?
4: Oh, madre.
2: No entès res. No entès res. És que... A vegades fer aquest programa és una mica difícil. I no us entenc. Però gràcies per participar, això sí. Ai, mare. Sí, sí, ara vindrà Terminator aquí. Oh, mama! Oh, mama! Una cosa.
0: Ja tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

0: brutalíssim, com sempre. La proposta de Nil Moliner. Me acuerdo de ti.
1: Sí.
0: Nosaltres també d'ell, eh? Sobretot de l'actuació d'ahir, eh? Sí o no? Ah, d'això va la cosa. Pràcticament uns 6 minuts que passen de les 8. Ja saps que tenim un rost musical avui dedicat a aquestes actuacions que es van viure ahir mateix, a aquesta hora, al Teatre Victòria.
2: El rost musical del Ja Terres.
0: Sí, un rost musical on avui enfrontem aquestes 3 cançons, 3 actuacions, per exemple, el mateix Nil Moliner, eh? Tu cuerpo en braille, mira, de fet, crec que l'heu votat per aquí, eh?
3: Hola, Enric Font.
0: Hola.
3: Som la Jana.
4: I la Cristina.
0: Hola.
3: I l'opció que més ens agrada és la primera, la de Tu cuerpo en braille.
0: Veus?
3: Moltes gràcies.
0: Ah, mira, vot per l'opció número 1, del Nil. Recorda que l'opció número 2 és el tema de Naina. Amb els Figaflaues. Pecat original. També la van liar fort, eh? Oi, sí. Tenim més vots, mira.
5: Escolta, jo vaig estar allà
0: sí.
5: I les tres cançons són precioses i xules. Però és veritat que l'actuació del Max Navarro semblava que estiguéssim com a Broadway, saps?
0: Broadway.
5: Una cançó d'aquesta tipus pel·lícula i l'ambient. No sé, aquest noi té de veritat una estrella dintre i molt xula. A mi em va agradar molt i també la pell de gallina.
0: Màgia, màgia.
5: Així que va, el Max Navarro va al meu vot.
0: Molt bé. Doncs vot per l'opció número 3, del Max Navarro, estrella, que meravella, som com ella. Està xula, està xula. La veritat és que a mi em va agradar molt, l'actuació d'en Max. Va, tu també, participa, encara hi ets a temps. En una estoneta, doncs, repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que afanya't. Oi, no? Va, anem avançant aquesta tarda, ja pràcticament vespre de dimecres. I ho farem amb el so de Mark Ronson, amb el petit tribut que li farem a Amy Winehouse, recuperant aquest...

0: públic que l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca nou a RAC 105.
5: Ho petes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: pantalla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que ja tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: nyau. Que és bona, eh? Lola Young, amb aquest Messi. Oi, oi. Una altra d'aquestes motivadores per avui. Sí. Oi, oi. Doncs 18 minuts a les 8, tenim missatges, comentaris i cançons d'aquelles que són complicades de cantar, que és el que busquem avui.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Mira, mira, mira, mira.
2: Hola, Enric Font.
0: Hola.
2: Soc l'Abril de Blanes. I una cançó que per mi se'm fa impossible és la de Where is my husband, de la Rey. Que és que va a 2.000 per hora i per mi és molt difícil. Adeu!
0: Ai, adeu! Complicat, eh? Your husband is coming. És l'únic que sé dir. Va, recorda que avui, si participes, entraràs al sorteig d'aquestes entrades per anar aquest mateix dissabte a l'Era del Sot, a la festa Rock 34. Música, bon ambient, a més actuacions de Sony.

0: Amado, que era Yo quiero bailar. I a més a la nit, els New Limit. Smile. Un munt de DJs de luxe cabina. I pots entrar, doncs, pots aconseguir aquesta entrada doble. Amb consumició i sopar a lo Caixi Vic, poca broma. Aviam, va, més comentaris i més, més cançons d'aquestes complicadetes. Mira, hola.
1: Bona tarda, Enric Font, i companyia, i oients, i hola a tothom.
0: Hola, hola.
1: La cançó que més complicat em sembla de cantar i que sí. m'encanta.
0: Aviam, quina?
1: És una que es diu Hand Clap.
0: Com?
1: De Fit and Tantrum, o alguna cosa així. M'encanta. Però, bueno, sé fer l'aplaudiment, els aplaudiments, i també el riure final.
0: Quina por.
1: I la coreografia, bueno, és brutal. Ni començar, ni un pas. Bueno, per res, que tingueu molt bona tarda.
0: Igualment.
1: Si la pots posar.
0: Sí.
1: Adéu.
0: Adéu. Adéu.
1: Bonic i companyia.
0: Gràcies, gràcies. Ah, jo, clar, la picada de mans també la sé fer, eh? El que em va més, hola.
2: Hola, Enric Font, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Doncs a veure, cançons que siguin difícils de cantar, n'hi ha moltes, però jo penso que qualsevol de la Maria Carey en els seus moments més àlgids eren supercomplicades de fer alto, Bueno, supercomplicades per mi i impossible. I res, que m'agradaria entrar al sorteig de... per la festeta i el superet del dissabte, que aquest mes faig 50 i mira, seria un regal... super, super, per celebrar-ho.
0: Oh,
2: així que, a veure si em toca.
0: Aviam.
2: Moltes gràcies, tingueu molt bona tarda, petonets.
0: Adéu. Doncs mira. Sí, m'ara dejaré. En té algunes. Ja, Déu-n'hi-do. Crec que va fer una pel·lícula que no va triomfar massa, que es deia Glitter, no? Glitter. Que tenia una cançó que es deia Never Too Far, no? Never Too Far. Complicada, eh? Oh, aquesta... Ara, també és complicada de trobar, perquè és... Com no va fer massa cosa a la pel·li... Va, això estem parlant 2001, crec. Va, 608-7171, de seguida més missatges, comentaris. A la nostra neta també tenim aquí el roast musical. Abans arriba Kelly Clarkson, anem a recuperar el seu Stronger.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
4: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Buos, premi especial RAC 105 a la trajectòria.
7: Joder, em pensava que em donaríeu el premi al grup Revelació.
8: Un país que valora més a un militar, a un polilocal o a un mosso d'esquadra que a un metge o a un mestre, com podeu imaginar, és un país que no té massa futur. Un gasto són les pantalles, els ordinadors i totes les mamonades que han comprat en aquests últims anys. L'educació és una inversió. Animar els mestres a que vigin al seu costat perquè continuïn ensenyant la nostra estimada llengua catalana. Dir-vos als que sou músics que respecteu molt els vostres tècnics, els staffs, que els abraceu, que els dieu que els estimeu, perquè nosaltres amb el Camón ja no li podem dir més. Aquest premi és per ell, Camón.
9: Premis RAC 105.
0: Ja tardes.
9: Amb l'Enric.
10: Enric Font, mola mogollón. Vinga, som-hi.
11: Luego, Lucas.
12: Adiós, adiós.

0: mira, ahir van estar presents tant en Mon DJ com la Su als Premis RAC 105. Jo vaig comentar al Mon DJ que està fent molt bona feina amb temes com, a, per exemple, aquest, al costat del Sopa de Cabra. Camins, somnis i promeses. Que xula, eh? Sí, sí. Va, dos quarts a tocats. De nou, aquest dimecres, aquí ja tarda. Sí, ens ho passem bé. I el que també està molt bé és la batalla, que resoldrem de seguida.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Vinga, tanquem. Tanquem vots, sí. Tanquem vots del WhatsApp. I anem a repassar com ha anat aquesta batalla, aquest roast musical d'avui. De fet, és dedicat a aquests premis que vam viure al Teatre Victòria. Déu-n'hi-do, eh? Amb actuacions brillants. Vam tenir el millor del millor de casa nostra i anem a repassar quines enfrontem avui, perquè són cançons que vam viure a ple... Bé, de pell de gallina ahir, eh? Sí. Mira, per una banda, Nil Moliner va ser l'encarregat de tancar tota la gala amb temes com aquest, Tu cuerpo en braille, una cançó que ha tingut molt suport. Vols destacar, doncs, això, el carisma del Nil, aquell directe, aquell bon rotllo. Oh, poca broma. Mira, per l'altre costat, també, Naina. Amb molts vots, una actuació moderna, intensa, molta química, amb els Figaflaues, en aquest cas, interpretant Pecat Original. Oh. Un dels moments, també, de la gala, evidentment. I per últim, potser és el més emocionant. Oh! En Max Navarro, aquestes estrelles, missatges parlant d'aquella emoció, aquella pell de gallina, aquell moment màgic. Poca broma, eh? De Broadway, han dit, eh? De Broadway. Però ha arribat el moment. Moment de saber quina és la guanyadora. I després d'aquest recompte bastant ajustat, la veritat, emoció fins al final, fins l'últim vot. I la cançó, la guanyadora d'aquest dimecres, la que es corona com la reina de la gala d'ahir dels Premis RAC 105, és... la més emotiva. Amb Max Navarro! Oh! Estrelles!
3: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla't.

0: Ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71-4.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar l'Enric Font és lo millor.
1: Visca!

0: Oi. M'agrada cada dia més el so d'Oliver Dean. Com ho he dit, això? Llei, llei. No sé parlar. So Easy to Fall in Love, una altra de les que ens enamora, evidentment. Sí, sí, molt, molt, molt. Va, més missatges, més comentaris i més cançonetes d'aquestes que són un pèl complicades de... per cantar, eh? Sí, sí, sí, que n'hi ha unes quantes.
1: 608-71-7141.
2: Som el Pau i el Xavi.
0: Hola.
2: I per nosaltres, la cançó que no es pot cantar mai és...
3: I'm the Scatman.
2: Skibidido, paparapa. Bueno, adeu.
0: Adeu. Pipes pel pájaro, eh? Sí. Que l'heu dit unes quantes vegades, aquesta, avui, eh? Mira, mira.
4: Enric Font i companyia.
0: Hola.
4: Truco des de l'Alt Empordà, sóc en Joan.
0: Hola, Joan.
4: Vinga, per mi una de les cançons difícils de cantar és la de Scatman, o alguna cosa així, no sé si ho he dit bé.
0: Sí, sí, ho he dit.
4: Vinga, salutacions.
0: Va, és que el complicat és això, eh? Va, va, va, això no. Té la seva complicació, eh? Una mica, una mica. Pipes pel pájaro. Mira que porto 30 anys intentant, eh? Res, res, no, no. Aviam més, hola.
5: Hola, què tal?
0: Ei.
5: Bona tarda, com estem?
0: Molt bé.
5: Enric, com va el dimecres?
0: Anem fent.
5: Espero que molt bé.
0: Sí, sí.
5: Doncs jo truco des del cotxe, sóc la Marta, i vaig de Cornellà a Viladecans, i res, amb el tema que... la qüestió que em feies avui, que preguntes, jo penso que la del guardaespaldes, la de la Whitney Houston, aquesta, que té molts temazos, molts temacles, sí, perdoneu, però aquesta és molt difícil, no?
0: Sí.
5: Jo no m'atreviria a cantar-la, la veritat.
0: Ni jo, ni
5: Així que res, proposo aquesta cançó com a xunga-xunga, i després et volia demanar que voldria participar amb el sorteig que esteu fent avui.
0: Ah, mira!
5: Així que res, a veure si tinc sort i em toquen aquestes entrades.
0: Aviam.
5: Gràcies!
0: Que aquesta és la típica que molta gent la vol cantar al karaoke i ja pots apretar corre, saps? Sí. Aquí, aquí. Ah, no! Exacte. Vinga, va. 608-7-7-4. Aviam si ens dona temps a repassar més. Més cançonetes d'aquestes. Molt complicades. Va, arriben All City, Carly, Rejepsen, una mica de bon rotllo. Good time.

0: REC 105 Barcelona.
1: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
0: Bruno Mars.
2: Joe.
0: Olivia Dean.
2: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Soc el Guillem de Bugós.
5: El Fred García.
6: Tinc Flaues i Stay Home.
7: Fumida des del País Valencià.
8: Som els Ties.
9: Soc el Migui Núñez.
10: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
11: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
12: La vida està cada cop més cara.
1: Els preus,
13: home,
1: no paren de pujar.
14: Un mango, 9 euros.
13: Robatori.
1: Inflació.
12: Necessites estalviar.
1: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
12: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
1: No pots canviar d'emissora.
15: No pots escoltar una altra cosa.
1: RAC 105.
0: La teva música.
1: La teva música.
0: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lázer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
16: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
17: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
18: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis! Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
1: De 5 a 9,
0: ja tardes.
13: Ja tardes.
0: A RAC 105.
1: Amb l'Enric Font.
13: Cansat.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
0: Ja Tardes. Amb Enric Font.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Mira, hola.
2: Hola, Enric Font i companyia.
1: Hola.
2: Tomàs, Torroella de Montgrí.
1: Hola, Tomàs.
2: Hòstia, a mi el que em fa sentir nen o em sento nen és quan ens trobem amb els amics.
1: Ai.
2: Quan ens trobem amb els amics, amics de fa 40, 45 anys, doncs encara ens diem nen.
1: Oh.
2: Per això ens sentim nens. Vinga, va, gas.
1: Gas, gas.
2: Maco el programa que esteu fent avui.
1: Ai, gràcies. Sí, que us veieu, us saludeu allà. Què passa, nen?
3: Què passa, nen?
1: Sí, exacte. Com el nen de Castefa. Que, per cert, van fer una cançó de Què passa, nen? Oida, aquesta. Què passa, nen? És tota l'estona així, Què passa, nen? Que dius, cansa. Però, bueno, una mica com el personatge, no? Que també cansava una mica. Ai, mare meva.
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: La proposta que ens porta Rosalía amb aquestes relíquies és que quedarà per sempre. Ai, sí. Va, res, pràcticament en un minut... Ui, anem tard, eh? Anem tard. En un minut arribarem a les 9, ràpid, ràpid. Anem a descobrir qui s'emporta aquest megapremi que tenim avui per gaudir aquest mateix dissabte de la sessió a l'Era del Sol. Recorda, una festa Rock 34 amb Sonia Madoc de Yo Quiero Bailar, saps? Sonia i Selena. També els New Limit, els del Smile i companyia. A més, un munt de DJs a cabina. Bueno... Doncs tot això, aquesta festassa, més un sopar a l'Okashi Vic, s'ho emporta, aviam... L'Alexandra Marín, enhorabona! Va, jo ja toco el dos, com sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps. Demà més, a partir de les 5, aquí estarem, eh? Avui, demà, dijous, no? Oi!
1: Oi tant,
0: que és dijous, sí. Que se me'n va el cap. Va, marxarem amb el so d'Oques Grasses, amb una que està molt guai. Està guai. Apa-li, demà més, aquí a les 5, com un clau, estarem liant-la, com sempre. Aquest programa és així. Bona tarda. Ciao, pescau, bacalao.

0: talk about.
1: Nil Moliner, Premi Rec 105 a millor artista de l'any.
2: Tal, de nou, Jolín, moltes gràcies. Em fa molta il·lusió. Gràcies a la meva banda, que són els millors, que els estimo moltíssim, a tota la meva crew. I gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres. Així que gràcies.
3: Premis RAC 105.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Please welcome Olivia Dean.
1: Aquest és el So Rock 105.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Ai, els seus premis reaccions, sí. Recuperem el discurs que va fer el cantant dels Buhos, el Guillem Soler, quan recollia el premi a la trajectòria dels Buhos.
2: Avui tenim tota la comunitat educativa fent vaga. Un país que valora més a un militar, a un polilocal o a un mosso d'esquadra que a un metge o a un mestre, com podeu imaginar, és un país que no té massa futur. No ve de 300 euros al mes, ni aquesta gent vol tornar a fer de mestres. Vol que els donin recursos perquè si hi ha algú que necessita una educació especial la pugui tenir, perquè si no, no sé quin país tindrem d'aquí 10 o 20 anys. No és un gasto. Un gasto són les pantalles, els ordinadors i totes les mamonades que han comprat en aquests últims anys. L'educació és una inversió. Sobretot, animar els mestres a que vigin els del seu costat perquè continuïn ensenyant la nostra estimada llengua catalana.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
2: 7, 15, 19, 28 i 35. I els sols, el 3 i l'11.

0: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
1: La teva música.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'avui, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: Rosalía. Premi Rexen 5 a millor àlbum de l'any per Lux.
1: El pop ja no és un gènere en si mateix, sinó que engloba diferents estils i maneres d'entendre l'art. El millor àlbum d'aquest any ha desafiat el públic i a la crítica perquè és atrevit, és sofisticat, des del principi va sorprendre moltíssim i ha convertit a la seva autora en la mare superiora del pop mundial. El Premi Rexen 5 al millor àlbum és per Lux de la Rosalía.
2: Premis Rexen 5.
3: Hola, Rexen 5, aquí Rosalía. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que fiquen les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Ginestar, Premi RAC 105 a la cançó més radiada per Tot el que ens queda.
1: Núria i jo som dos oients de ràdio afèrrims, de ràdio musical sobretot. Hem escoltat ràdio des de que som molt petits. Aquest és un premi que ens fa moltíssima il·lusió, és un honor.
2: No, i crec que no, mai ens deixarà de fer il·lusió. És com amb el cotxe i que soni, pujant unes coses per aquí. I per últim volíem donar suport a tots els mestres i les mestres que avui han sortit al carrer per reivindicar millors salaris, menys precarietats, menys ràdios.
1: Visca la música, que per desgràcia cada vegada diu menys coses i n'ha de dir moltes més.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Premis RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.